0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Pues ja tenim preparat el Miquel Zafra, que aquesta setmana ja hem explicat que parla amb el Beito Romero, membre del grup Luar La Lubre. Nos quedamos con la música del norte.

0: I amb aquesta música tan ideal per començar la setmana, Luar na Lubre, ens acomiadem. Miquel, tornem demà cap a les 10 del matí. Aquí tornarem a ser amb la Elisabet Rebollo, la nostra coach, i demà dimarts el Miqui Barbaca també vindrà amb nosaltres a passar una estoneta i compartirem doncs uns quants minuts de ràdio. Res, que tingueu una bona tarda de dilluns i fins demà.
1: Passeu bona tarda.
0: Adéu-siau.

0: Pau Casals va néixer al Vendrell un divendres 29 de desembre de 1876. De ben petit va cultivar el gust per la música per influència del seu pare, que era músic. La primera feina com a intèrpret musical li va arribar ben d'hora, als 13 anys, just quan es va traslladar a Barcelona per estudiar a l'Escola Municipal de Música. El Cafè Tost el va contractar per actuar 3 hores cada dia per la increïblement alta remuneració de 4 pessetes al mes. Un any després, el 1890, Pau Casals rep com a regal el seu primer violoncel. Ja no se'n deslligaria mai. El 1891 seria un any força clau en la carrera de Pau Casals. Isaac Albéniz li escriu una carta de recomanació al comte de Morphy, aleshores secretari de la reina Maria Cristina. 2 anys després, quan Casals acaba amb honors els seus estudis musicals a Barcelona, es trasllada a Madrid per continuar la seva formació i rep una pensió de 250 pessetes mensuals concedida per la reina Maria Cristina, que segurament havia llegit la carta que va rebre el seu secretari. Així doncs, comença les classes al Conservatori de Música i Declamació de Madrid, fins que 2 anys després viatja a Brussel·les amb una carta de recomanació del director del Conservatori. Ben aviat, però, passaria per París i tornaria a Barcelona. De nou a casa, Pau Casals va començar a exercir de professor a l'Escola Municipal de Música i al Conservatori del Liceu. De seguida aconseguiria plaça de violoncel·lista de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. El 1897, amb només 21 anys, Pau Casals ja era un músic reconegut i van començar les gires a Espanya amb Enric Granados i Matthew Crickboom. La reina Maria Cristina, que sembla que tenia devoció per Casals, li regala un nou violoncel, un Gagliano. Abans de canviar de segle, el 1899, Pau Casals comença a viure a cavall entre Londres i París, debutant al Crystal Palace de Londres i oferint un concert privat a la reina Victòria d'Anglaterra, entre d'altres fites com ara debutar com a solista al Teatre de la República, a París. A la capital francesa va ser on Pau Casals es va instal·lar per donar sortida a la seva carrera com a intèrpret solista. Durant els propers 4 anys, fins al 1904, Pau Casals faria gires a Sud-amèrica, Europa i Estats Units, on tocaria a la Casa Blanca per invitació personal del president Roosevelt. A més, va ser recompensat, una vegada més per la reina Maria Cristina, amb la Gran Creu de Cavaller de la Reial Orde de Carles III. El 1905, Pau Casals viatja per primera vegada a Rússia, on tindria els seus primers contactes amb el Cercle Musical de Moscou. Durant els anys següents, Pau Casals debutaria a Viena i a Budapest i tornaria a Rússia per actuar a Moscou i a Sant Petersburg. A més, freqüentaria els escenaris de Nova York, on el 1914 es va casar amb la soprano Susan Metcalf, tot i que uns anys després se separarien. El 1917, Pau Casals va manifestar que no tornaria a actuar a Rússia, degut a la revolució que tot just havia tingut lloc. En canvi, es va tornar a instal·lar a Barcelona, on a partir de 1919 viuria el número 440 de l'Avinguda Diagonal. Un dels seus projectes aleshores va ser fundar l'Orquestra Pau Casals, que actuaria per primera vegada al Palau de la Música Catalana
1: amb un xoriço, com el senyor Millet,
0: el 13 d'octubre de l'any següent. Durant els anys 20, Pau Casals va compaginar el creixement de la seva orquestra amb abundants viatges per oferir concerts a Nova York, Viena, entre moltes altres ciutats. Els anys 30 són els que van marcar Pau Casals a nivell polític. D'entrada, el 1933, va rebutjar una oferta per tocar a Berlín, al·legant que no tocaria a Alemanya mentre la seva música no fos lliure. Un any després, el 1934, Pau Casals rep la medalla de la ciutat de Barcelona i veu inaugurada una avinguda en honor seu. Seria la calma que precedeix la tempesta. Doncs el 1936, l'orquestra Pau Casals va oferir la seva última actuació. L'ombra de la Guerra Civil s'aproximava, tot i que Casals va seguir amb gires per Europa i Sud-amèrica. Va participar en infinitat de concerts benèfics per aconseguir ajudes als més desafavorits. El 19 d'octubre de 1938, Pau Casals ofereix el seu últim concert a Catalunya, al Gran Teatre del Liceu, en benefici de l'Associació d'Ajuda als Nens. El gener de l'any següent, les tropes franquistes van envair Barcelona i Pau Casals es va exiliar. Thank you. Primer des de París i després des de Prada, Pau Casals va fer grans esforços per ajudar els refugiats, alhora que ell mateix havia de refugiar-se, primer de la invasió franquista i després de la nazi. A Prada va conviure amb la família Alavedra. Precisament Joan Alavedra va guanyar el 1943 els primers Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili, amb el Pessebre. Pau Casals va començar a posar-hi música de seguida. Durant els anys següents, Pau Casals faria encara més públic el seu compromís antifranquista. El 1945 va aprofitar un concert a Anglaterra per transmetre un missatge a Catalunya des de la BBC. Tot seguit, el brillant violoncel·lista va anunciar que no tornaria a tocar al Regne Unit per la seva passivitat envers el règim franquista. Així doncs, va iniciar un segon exili a Prada, on es va dedicar a compondre, donar classes i, sobretot, ajudar els refugiats espanyols i catalans. Uns anys després, el 1950, Pau Casals va presidir els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili, que es van celebrar a Perpinyà. Aquell mateix any començaria a Prada el primer Festival de Prada. Un any després, en la segona edició del festival, Pau Casals va conèixer a Marta Montáñez, que es convertiria en alumna seva el 1954. Precisament ella va ser qui va acompanyar Pau Casals en el seu primer viatge a la terra natal de la seva mare, Puerto Rico, a finals del 1955. Segurament els aires tropicals li van sentar bé, doncs Pau Casals va decidir traslladar-se de Prada a Puerto Rico i instal·lar-se al barri de Santurce, a San Juan. Paral·lelament, es va gestar la creació del Festival Casals, que viuria la seva primera edició a Puerto Rico el 1957, poc després que Pau Casals patís un atac de cor durant un assaig, sense conseqüències fatals, afortunadament. I és que el 1957 va ser un any molt intens per Pau Casals, doncs va acabar-lo de rodonir casant-se amb Marta Montáñez el 3 d'agost. L'any següent, el 58, també va ser un gran any per Pau Casals. El secretari general de les Nacions Unides el va convidar a fer un concert a l'Assemblea General de Nova York per commemorar el Dia de les Nacions Unides. El concert, juntament amb el missatge de pau que Pau Casals havia gravat uns dies abans a Ginebra, va ser retransmès per ràdio a més de 40 països, convertint a Pau Casals en un símbol de la lluita per la pau al món. Aquell mateix any va ser nomenat per al Premi Nobel de la Pau. L'Escola d'Estiu de Marlboro a Vermont i la Divisió de Música de la Universitat de Berkeley van ser alguns dels escenaris on Pau Casals dirigiria sèries de masterclass. Evidentment, també va seguir amb la seva exitosa carrera com a concertista, estrenant l'oratori al Pessebre a Acapulco i actuant a Japó i a Israel. Fins i tot va repetir a la Casa Blanca, aquesta vegada convidat per Kennedy el 1961. Un any més tard, el 62, després del concert del Pessebre al Memorial Opera House de San Francisco, Pau Casals anuncia la seva intenció d'embarcar-se en una croada personal per la dignitat humana, la fraternitat i la pau. Durant els anys següents, dirigiria el Pessebre arreu del món. Un dels escenaris on es va interpretar el Pessebre va ser la seu de les Nacions Unides, a Nova York, amb l'orquestra del Festival Casals i el cor de l'orquestra de Cleveland. Aprofitant l'ocasió, el president americà Kennedy li va concedir la Medalla de la Llibertat. Aquesta, però, no seria ni molt menys l'última commemoració que Pau Casals va rebre. A més dels molts homenatges que va rebre el 1966 com va fer 90 anys, va rebre també la Gran Creu de l'Orde del Mèrit Nacional de França. Però seria el 1971 l'any del gran homenatge a Pau Casals. El músic va composar l'himne de les Nacions Unides, que va estrenar el 24 d'octubre en el concert a la seu de l'Assemblea General, a Nova York. En aquesta ocasió, el secretari general, U Thant, va lliurar-li la Medalla de la Pau.

0: aprofitant l'avinentesa, Pau Casals va fer aleshores un discurs que passaria a la història. Amb un micròfon obert al món, va reivindicar la seva catalanitat i va denunciar les represàlies que el seu país patia, alhora que feia una aposta per la pau.
1: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world.

Només un any després, el 1972, a l'edat de 96 anys, Pau Casals pateix un atac de cor irreversible i mor el 22 d'octubre a San Juan de Puerto Rico. Les seves despulles van romandre exiliades fins que el 9 de novembre del 79 van traslladar-se al cementiri del Vendrell, on actualment es pot visitar la tomba de Pau Casals. Per la història queda les seves composicions i genialitat amb el violoncel, el cant dels ocells que tant va popularitzar, l'himne de Nacions Unides, però sobretot el seu compromís amb la pau i amb la seva Catalunya.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
2: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So how's your evening so far?
4: Bonsoir.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. De fet, aquestes manifestacions han afectat algunes carreteres aquest matí, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la P7 a Montornès, la C31 a l'Hospitalet, la C55 a Manresa, la C32 a Mataró i també la C17 a Vic. I sembla que a poc es van normalitzar. Connectem ara amb el nostre company, el Marcel Puig, del Nou FM, que està precisament en aquest darrer punt. Marcel, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix a la C-17, a l'entrada de Vic Sud, s'han aixecat els talls. Una vuitantena de professors d'Osona i el Lluçanès s'han reunit avui a les 7 del matí a la CIN, han agafat taules i cadires de l'institut i s'han plantat a la C-17 a l'entrada de Vic Sud i han tallat la C-17 en les dues direccions. El tall ha durat des de 7:45 del matí fins ara a les 9, que els professors l'han aixecat i ara ja es dirigeixen cap a Barcelona, que també hi ha manifestació.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà, direcció Girona, deixa vehicles al voral i provoca retencions en aquest punt. També un altre accident a l'AB10 deixa un carril també tallat i finalment una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta també deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I un dels 14 espanyols que viatjaven a Londres, el creuen, es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en les proves de la infecció. En concret, el passatger que està aïllat ha donat positiu en la PCR que se li ha fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. En les properes hores se sabran també els resultats definitius. Els altres 13 passatgers sí que han donat negatiu. A banda, pel que fa al desembarcament dels últims passatgers, finalitzava ahir al vespre i, per tant, les 28 persones que quedaven a bord han estat ja evacuades i traslladades en autobús fins a l'aeroport. I unes 750 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van sortir al carrer per seguir la rua del Barça després de la consecució del títol de Lliga. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, es poden superar fins i tot els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. De fet, les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Esclaten les tulipes, els narcissos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el nèctar. Ja és primavera a les mañanes de Ràdio Montornès. Donen primavera.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Radio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar evidentment tot el col·lectiu.
2: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vols, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubó, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
3: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i ens sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no, a acostar posicions.
1: Ha reiterat la intenció del govern d'apropar posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
6: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
5: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
6: A Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
7: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Ja som aquí, ja fa estona, eh? Però la veritat és que ens incorporem ara mateix als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a l'app o a la TDT, i ho fem doncs amb intenció, amb ganes, amb situació de dir, vinga, va, que dilluns... Dilluns ja ha passat i anem ja cap al dimarts. Lo difícil ja està hecho, no? I lo difícil és començar la setmana i això ja ho vam fer ahir. Això vol dir que hoy ja és puro trámite, eh? Que tenemos en el país mucho sentido, muy buen humor y dices, si has sobrevivido al lunes, el martes es puro trámite. Doncs anem al puro trámite. I això sí, siguem conscients de que aquest dimarts 12 de maig de 2026 és un dia que no tornarà. Podem fer-lo especial e inolvidable o pot passar com qualsevol altre dia i potser no ens en recordarem. De fet, si a mi em pregunteu què vaig fer el 12 de maig de 2026, no, de 2025, no tinc ni idea, no me'n recordo. I això acostuma a passar sovint amb la majoria de dies. Recordem els pitjors dies de la nostra vida o els millors dies de la nostra vida i al final nosaltres som els que fem una cosa o altra. A veure... Els pitjors no és que els fem, els podem fer, no? Però de vegades les coses venen sobrevingudes i nosaltres no podem fer res al respecte. Re, Miquel, aquí estem, dimarts. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Núria. Et veig aquest matí molt reflexiva, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. No, no m'ha passat res, però és veritat que, ostres, encetar la setmana costa una mica... Y aquel matí m'he trobat amb aquest missatge, lo peor ya lo has pasado, que es empezar, avui ja és puro trámite, ¿no? Y puro trámite, doncs que de aquí dos dies serà divendres. I la vida va així, que sembla que no, però va molt ràpid.
2: Doncs sí. I ho sabem. És una cosa inevitable,
1: sí,
2: no?
1: Sí, ho sabem
2: tots. En certa manera, i que continuï.
1: Ah, i tant. Jo estava mirant al cel... I veig que hi ha un dia preciós, fa un dia preciós, amb un sol espectacular, un blau al cel increïble. I tenim missatges de precaució que tot això pot canviar i poden caer calamarses. I tu dius, ara? De veritat? Doncs sembla ser que sí, que ara mateix no, però que al llarg del dia sí que pot ser que caigui allò una bona, no, Miquel?
2: Sí, i no només avui, sinó el que queda de setmana tindrem precipitacions, aquestes precipitacions que, bueno, temps de primavera, que acostumen a venir aquests xàfecs inesperats moltes vegades i la previsió de pluja cap a la tarda doncs és molt probable, més del 50% de probabilitat de pluja.
1: Això és molta pluja, eh?
2: Sí, i aquestes pluges, a més, que poden ser tempestes de poca durada, de curta durada, però amb forta intensitat. I nosaltres estem dins d'aquesta àrea de conflictiva, podríem dir així, no? O de previsió de pluges. Per tant, doncs, estigueu ben atents a aquests missatges perquè sí que són reals i no penseu que, doncs, que és una alerta. Ara ja saps que estem tots com a la mínima rebent aquestes alertes, no? D'aquestes previsions... Moltes vegades sonen com catastrofistes, no? Però bueno, que fan bé en avisar i que sapiguem tots que...
1: Sí, perquè a veure, si has de fer alguna cosa que no és indispensable, doncs potser la pots aplaçar, no? La pots deixar una mica aparcada i demà ja farem.
2: Sobretot que no ens agafi per sorpresa, no? Que és veritat que, com dic, aquesta setmana, no només avui, sinó inclús també s'allarga cara al cap de setmana amb previsió de pluges, ja vam tenir aquest cap de setmana també previsió de pluges, doncs bueno, divendres, dissabte, és molt probable que tinguem també aquestes, en diferents hores del dia, doncs aquesta probabilitat de pluja.
1: Doncs res, és el que hi ha, és temps primaveral que diuen i ens haurem d'acostumar a tot. Res, Miquel, deia que és dimarts i anem a repassar una mica perquè avui tenim un dia compacto, eh? Avui al matí, sí, molt intens. De fet, no sé a quina hora acabarem, però estarem xerrant tot el dia. I jo començo recordant que fins al dia 22 de maig, estem a 12, encara queden uns quants dies, podeu fer les preinscripcions per al curs 2026-2027 de la Llar d'Infants Pública al Lledoner. El tràmit de preinscripció serà preferentment telemàtic amb el formulari i la documentació disponible que trobareu al web montornès.cat. I ja sabeu, hi ha oferta de places disponibles per al curs vinent. Són 44, dividides en edats de 0, 1 i 2 anys. La llar té el conjunt de capacitat per tenir a 82 infants d'entre 16 setmanes i 2 anys. Per al proper curs ja en té 32 ocupades i 6 reservades per infants amb necessitats específiques. Doncs ja sabeu que podeu formalitzar les inscripcions de forma preferentment telemàtica. I si no, doncs aneu al web montornès.cat i allà entreu a l'enllaç i trobareu tota la informació. Per cert, avui és 12, demà 13, trobada del Consell Municipal de Solidaritat Cooperació oberta a la ciutadania. La reunió tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Durant la sessió es compartiran els projectes per aquest 2026 a l'àmbit de la cooperació i el desenvolupament, com Vacances en Pau i les beques joves per estades solidàries. Avui parlarem de les Vacances en Pau i recuperarem doncs una mica la manera d'abordar aquesta nova campanya d'acollida d'infants sarauís amb Vacances en Pau, una convocatòria de beques joves per estades solidàries dins del Fons Català de Cooperació i per aquest any, per aquest 2026, dins el conveni. En parlarem properament perquè hem convidat el tècnic de cooperació internacional, el Marc Colàs, i ens donarà tota mena de detalls d'aquestes qüestions. Però avui, recordeu, avui és l'assemblea oberta a les 7 a la sala d'actes de l'Ajuntament. També us vull recordar que els pressupostos participatius Cosmos 2026 del Departament Municipal de Joventut porten una novetat, una jornada per donar visibilitat al món drag queen. Drag fora de la ciutat amb una taula rodona, espectacles i karaokes. 16 de maig, 6 de la tarda, Centre Juvenil Espugnic. Aquest serà l'escenari d'una jornada per donar visibilitat al món drag fora de les grans ciutats. Es tracta d'un esdeveniment que porta per títol Perifèriques Travestis del Poble. El públic podrà assistir a una taula rodona amb les drag queens Gilet Antagonista, Clover Beach i Blue Farbalans. Seguidament, les mateixes artistes oferiran un espectacle. La festa acabarà amb un karaoke i amb música. Durant la tarda es podrà gaudir d'un aperitiu gratuït i hi haurà servei de barra a càrrec de l'Associació Bruixes de Montornès. 16 de maig. Vull dir que ho tenim a tocar. És un dissabte, no tenim excusa, podem gaudir d'una taula rodona, conèixer aquestes queens, aquestes drag queens, Gilet Antagonista, Clover Fish o Beach i Blue Farbalans. Segurament que coneixereu alguna i ho passarem d'allò més bé. 16 de maig. I també vull recordar, quan són les 10 i 15 minuts d'aquest matí de dimarts, que la programació de Montornès aixeca el taló, finalitza, arriba al punt i final d'aquest primer trimestre. Serà diumenge 17 de maig amb una proposta de dansa. A partir de les 6 de la tarda, el Teatre Margarida Xirgo, amb el grup Cobos Mica, representarà l'espectacle SC Rasquejat 2.0 i Marraquito Díaz, Lula Colonova, Sergei Livingston i Té Liu Quatre personatges estridents de procedències molt diverses lluitaran fins a deixar-se els ossos per convertir-se en els campions universals de l'art i el moviment. És una proposta molt interessant. 17 de maig, 6 de la tarda, Teatre Margarida Xirgo. Traieu les entrades. L'espectacle té una durada de 55 minuts. La proposta està adreçada a persones majors de 6 anys, acompanyades, això sí, de persones adultes. Aquestes són algunes de les notes del dia. Això sí, m'agradaria recordar que a prop de 300 quilos de residus es van recollir al Let's Clean Europe del Turó del Pedró. Va ser diumenge al matí, us ho vam explicar la setmana passada, i després de que una desena de persones voluntàries recollissin ampolles de vidre, plàstics voluminosos i altres materials a la zona, en aquesta edició es va dur a terme prop de 500 accions arreu de Catalunya. Cada any, durant la primera meitat del mes de maig, l'Agència de Residus promou aquesta acció de neteja conjunta al Let's Clean Europe, que se celebra arreu del continent, a Montornès. És l'associació Montornès Animal qui s'encarrega d'organitzar l'activitat amb el suport de l'Ajuntament. En aquesta ocasió va ser el passat diumenge, a les 10 del matí, i una desena de persones voluntàries es van apropar al Turó del Pedró per sumar-se a aquesta acció. En tan sol dues hores, els participants i les participants van treure gairebé 70 quilos de deixalles del bosc, principalment materials de la franja de rebuix, amb vasos de plàstic, ampolles de vidre, que posteriorment van separar-se els contenidors habilitats especials per a aquesta ocasió. També van recollir 200 quilos de voluminosos, entre els quals un sofà, un carretó, restes d'amiant, cadires, metalls i coixins. Sembla mentida que tot això vagi a parar al nostre turó. No s'entén, perquè, a més, Montornès Animal acostuma a fer recollides periòdicament, mensualment, i sembla mentida que després de fer una recollida com aquesta, després de treure 70 quilos de deixalles, un mes després tornin a treure més deixalles. Algo no estem fent bé. És per reflexionar, és per pensar i és per tenir clar que la muntanya, que el bosc, que el riu és de tots. Bé, us haig de dir que avui és el Dia Internacional de la Sanitat Vegetal. Això què és? Doncs amb la finalitat de visibilitzar la importància de la sanitat vegetal i l'impacte de la protecció de la salut de les plantes en l'erradicació de la fam, la reducció de la pobresa, la protecció del medi ambient i l'impuls i desenvolupament econòmic. Doncs Dia Internacional de la Sanitat Vegetal. Dia Internacional de la Infermeria. Merescut homenatge a tots els infermers i infermeres que a nivell mundial fan aquesta tasca per la humanitat, així com rendir tribut a totes les persones que es deixen la pell en ajudar els demés. Dic que està molt bé fer homenatges, però que tant als infermers com a les infermeres o al personal sanitari, el que s'ha de fer és reconèixer la seva tasca, tenir sous equiparables al moment econòmic que estem vivint i suplir totes les baixes. Això és el que vola la sanitat i això és el que els hem de donar, juntament amb el nostre reconeixement i respecte. Us diré que també és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques, el Dia Mundial avui de la Fibromialgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, i per aquest motiu demà farem un programa especial a partir de les 11:30 parlant de teràpies alternatives que conviuen amb les tradicionals, la medicina tradicional, però que ens poden ajudar a sobreportar la fibromialgia i la síndrome de la fatiga crònica. Demà parlem amb una persona que durant 17 anys ha estat a l'hospital, a la clínica del dolor, convivint amb fibromialgia. es diu Yasone Sánchez i amb ella parlem de Reiki, de cristalls i d'altres teràpies alternatives per millorar les condicions de la fibromiàlgia. Doncs ja sabeu, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui és Sant Nereu, Domingo i Domitila. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós, que aprofiteu per fer tot allò que, ja sabeu, us vingui de gust, perquè hem de dir, hem de reconèixer que cada dia doncs, encetem un dia nou i cada dia doncs, tenim possibilitat de gaudir d'un món de propostes. Si estem d'aniversari, doncs per molts anys, si estem de sant, doncs també felicitats. Avui celebra el seu dia Àngels Quadrades. Àngels, Maria Àngels, una abraçada. Àngels Quadrades, per molts anys. Que tinguis un dia meravellós. Estem contents de que segueixis celebrant l'aniversari i per molts anys. També la nostra excompanya Juliana Etxebes també està de celebració. Felicitats. I Adriana Espín, felicitats. La germana de l'Espín, que a Montornès el coneixem tothom. Doncs Ariana, a ella també, perquè tenia un carrer aquí, al carrer, una botiga al carrer Major. Felicitats. Felicitats a totes les persones que avui estiguin d'aniversari i que tinguin un dia meravellós. Nosaltres comencem, ho fem recordant una de les cançons de Primes. A l'època, als 80 i 90, rivalitzaven Michael Jackson i Prime. Ells no. Prince, ells no, ho fèiem els fans dels dos cantants. Avui ens quedem amb Prince i aquesta cançó.

0: Rosie Gaines.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Doncs avui parlem d'aquesta proposta que ens arriba a la Pau Picasso, que serà el proper 17 de maig. Es tracta d'una trobada de clàssics dins el projecte Mas 30 Cosmos. Hi podrem veure motos, turismes matriculats abans del 95. Podrem fer fotos, podrem tenir peces i passar un matí totalment diferent al nostre estimat Montornès. Avui també volem recordar que durant aquest cap de setmana s'ha celebrat un acte obert a la ciutadania per recordar el temps que fa que està a Montornès Coca-Cola, allà a Can Fenosa. 20 anys fa ja des de que es va instal·lar la Coca-Cola i han fet a Martorelles un acte del que després en parlarem. Avui és dimarts i hem convidat a la Elisabet Rebollo, és la nostra coach, amb ella parlarem de tècniques de la ment subconscient. De vegades fem coses o pensem coses i no ens adonem. Doncs avui parlem d'aquestes qüestions amb la nostra coach. Acabarem el programa amb el Miqui Barba, que estarà amb nosaltres amb les seves propostes. Ja sabeu que moltes vegades són de tele, però també de música o fins i tot relacionat amb qüestions de la vida. Aquestes són algunes de les propostes que us portem avui, però anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui, perquè avui el Juan Carlos Piña ens porta aquesta informació. Juan Carlos, bon dia.
8: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però a partir del migdia augmentarà la nuvolositat i ja durant la tarda esperam ruixats localment forts acompanyats de tempesta, calamars i ratxes molt fortes de vent amb acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures se mantenen avui sense canvis, encara que el litoral poden baixar lleugerament. Se queden les màximes als 23 graus a Manresa, Rubí i Igualada, 22 a Barcelona, Sabadell, Vilanova, la Geltrú i Vic, i 20 a Mataró. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable durant aquest matí i també a darreres hores del dia, tendint a les components est i sud al migdia. És una informació d'EMET.
7: Gràcies, fins demà. La farmàcia de Guàrdia avui és la farmàcia Pardos, a l'avinguda Palau d'Ametlla número 17. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 o bé el telèfon d'emergències de la nostra policia local 93572-1110.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
10: Comercial Solar.
11: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
10: Comercial Solar.
11: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
10: Comercial Solar.
11: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
10: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Doncs anem a l'activitat del dia. Ja sabeu que la vaga d'educació és la tònica del dia, la veu dels experts en aquest moment d'inflexió, i és que les condicions de treball inapropiades, la sobrecàrrega de treball i els salaris expliquen el desànim en aquesta professió. Talls de carreteres des de primera hora abans de la manifestació a Barcelona. Aquest dimarts es fa la primera de les tres jornades de vaga d'educació a tota Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest mes de maig i juny. A les escoles podem llegir pancartes. Hem de ser solidaris també amb els nostres professors, perquè ja sabeu, sense educació i sense sanitat i salut estem venuts. Són els tres pilars fonamentals de la societat. Llavors, a banda, volem recordar aquestes talls, aquests talls, tall a la C-17, amb allà una marxa lenta a la C-55, s'aixeca el tall a la C-32, al Maresme, el de la B-20 a Mundet i el Nus de la Trinitat, a la AP-7 a Sant Cugat del Vallès i Montornès del Vallès. S'han tallat les vies. Educació està, els professors estan esgotats, estan cansats. Per això tenen aquesta nova jornada de protesta avui, que han tallat des de les 7 del matí prop d'una hora la ronda de dalt de Barcelona en tots dos sentits, cosa que ha provocat en plena hora punta 8 quilòmetres de cua i fins i tot amb bus als laterals. La protesta ha tallat també els accessos a la ronda des del Nus de la Trinitat, com hem dit, i a tots els punts que ja hem citat. Vull dir que la cosa està així. Hi ha vagues al maig i al juny, si no arriben a ningun acord. És la situació que estan patint, hores d'ara, els professors. Sabeu que han trobat restes humanes al cim de la Mola? Doncs sí, serien tombes del segle X dins del monestir. La Diputació de Barcelona hi estava fent obres per evitar la erosió al voltant del monestir de Sant Llorenç de Munt i ara intenten delimitar la necròpolis. Sí, els treballs que es fan al cim de la Mola són per evitar la erosió, però s'han trobat tombes que correspondrien a la necròpolis situada al costat del monestir de Sant Llorenç de Munt. O així ho explicava ahir responsables de la Diputació de Barcelona. Han precisat que hi han trobat els esquelets de 14 persones almenys, un parell dels quals sencers, i que els haurien enterrat fa més de 1.000 anys. A l'espera dels resultats del laboratori, els indicis apunten que les sepultures serien del segle X, quan al cim només hi havia una església. Les més antigues estarien excavades a la roca. I avui també vull parlar de la Casa Batlló, que restaura la tercera planta i recupera l'últim habitatge original de Gaudí. Es preserva el patrimoni històric, això és important, sense que l'interiorisme de la dissenyadora Paola Nàbora s'alteri en essència, i s'oferirà un nou ús de l'espai amb reservats exclusius i experiències gastronòmiques. La Casa Batlló descobreix, després d'una restauració gairebé arqueològica, la tercera planta de l'edifici, on fins ara, el 2019, encara vivien descendents de la família de Gaudí. Després de 3 anys d'obres, s'ha recuperat l'últim habitatge, l'únic que conserva el disseny original de Gaudí i el que, per tant, revela la visió domèstica i avançada d'aquest arquitecte de principis del segle XX. Increïble, però cert. I aquestes són algunes de les notícies més importants que hem volgut destacar avui. Nosaltres continuem, avancem i anem amb notícies locals quan són les 10:38 del matí.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: La planta de Coca-Cola a Can Fenosa ha celebrat 20 anys i ho ha fet amb un acte obert a tota la ciutadania, al centre polivalent La Vinya de Martorelles, i ha comptat amb l'actuació del Maglari. Actualment, la planta, situada entre Martorelles i Montornès, donarà feina a més de 400 treballadors i treballadores, la gran part de municipis del voltant. El seu director, Manel Mogollón, ha destacat el paper que ha tingut aquesta planta a l'hora de desenvolupar nous productes que després s'han exportat a la resta del món.
1: Si parlem de volum, és una de les 6 més grans de tota Europa, però jo destacaria més que està considerada com un hub digital. Al final, que hi ha dues fàbriques a tota Europa que estan considerades com a tal, i hem sigut pioners en el llançament de nous productes, d'innovacions, que sempre es té en compte a Barcelona quan hem tingut que llançar alguna cosa nova, no? I poso d'exemples el tema de l'eliminació del plàstic de les llaunes, doncs tota la màquina nova que es va dissenyar aquí, juntament amb el proveïdor, i quan ja la van tenir validada la vam exportar a la resta de plantes. També el tema del tap adherit a l'ampolla, el famós tap que es queda enganxat a l'ampolla, es va dissenyar aquí juntament amb el proveïdor. I bueno, això posa en valor i la rellevància que té la fàbrica de Coca-Cola aquesta d'aquí de Martorelles Montornès amb tot el sistema Coca-Cola.
0: L'estratègia de futur de l'empresa està focalitzada en la sostenibilitat, concretament en la reutilització de l'aigua. De fet, segons ha declarat Mogollón, estan construint una planta que permetrà l'estalvi de 80.000 metres cúbics cada any.
1: L'estratègia de l'empresa està molt clara en temes de sostenibilitat, en temes de digitalització. Des de l'any 2002 s'han invertit més de 73 milions i tot en mantenir l'avantguarda a tot aquest sistema. La nostra estratègia en sostenibilitat és molt clara. En tota l'escassetat d'aigua que hem tingut hem invertit molt i continuarem invertint en el tema d'un bon ús de l'aigua. Jo crec que són les línies estratègiques de cara al futur. Som pilots en el llançament de noves tecnologies. Vam implantar una planta pilot per reutilitzar tot l'aigua del procés de neteja que fem, que és un volum important. Pues aquesta planta pilot que van fer juntament amb Coca-Cola, amb companyia Coca-Cola i la Universitat de Barcelona ha tingut bon resultat i ja estem dissenyant la planta industrial. Això suposarà més de 80.000 metres cúbics d'aigua estalviades a l'any. Llavors, està clar que és el foc que hem de posar i estem plantejant i dissenyant la planta industrial per aquest any, principis de l'any que ve.
0: José Montero, alcalde de Montornès, en declaracions als mitjans de comunicació, ha parlat de les col·laboracions que durant aquests anys s'han fet amb l'empresa i l'impacte econòmic que té pel territori.
2: Va representar, a partir de la col·laboració amb els municipis, la inserció laboral de moltes persones, que en aquell moment era un moment de molta incertesa, de certa crisi d'accés a l'ocupació, i vam poder trobar aquesta col·laboració que partia d'una formació que impartíem als ajuntaments, i amb aquest acord començaven a treballar a la planta. Moltes d'aquestes persones són avui la plantilla que forma part d'aquest projecte, per tant ha tingut impacte econòmic, impacte també amb l'ocupació i la generació d'oportunitats per a la ciutadania, però també especialment una col·laboració amb l'activitat social i cultural del municipi, no? Des del principi també vam signar convenis de col·laboració amb la Festa Major, d'oferiment de productes per les nostres entitats. Per tant, l'arrelament que hem consolidat durant aquests anys és fabulós pel territori, i al final, en general, una marca tan important ens posa en el mapa, tant a Martorelles com a Montornès, en el teixit industrial del país.
0: L'alcalde de Martorelles, Marc Candela, també ha remarcat la implicació que té Coca-Cola amb el territori.
3: Però Coca-Cola és una empresa, doncs, que s'ha arrelat al territori, que s'ha implantat, així com ho fa, en el seu moment ho feia Esteve i ara Toua, i altres petites empreses. No volem empreses que venen i que van, i per tant aquest és el model que volem. Volem petita, mitjana i, si cal, gran empresa, però arrelada al territori, que s'impliqui no només amb les bones condicions de laborals, amb una bona gestió de la seva relació amb l'entorn i amb el clima, sinó també amb la xarxa social que l'envolta.
0: Com a dada pel que fa a la producció, sapigueu que cada any la planta Coca-Cola a Can Fenosa distribueix 2.600 milions d'ampolles de vidre.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

Nosaltres avancem mica en mica i ja veieu, 10:57, a pocs minuts per arribar a les 11 i tocar les notícies. De seguida tornem. La següent proposta ve de la mà de la nostra coach Elisabet Rebollo. Aquí estem, gaudint del matí amb

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquinaona. On allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya, amb mig miler llarg de mestres i professors, s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
2: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós, del Solsonès, està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els Dos Vallès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès. Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
4: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
4: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
3: Estàs escoltant...
5: Ràdio Montornès, 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs aquí estem, amb Amaya Montero, que la Montero ha tornat als escenaris, amb cançons com
1: Montero,
0: aquesta, no?
1: Que ha vuelto a los escenarios y otra que no sale de Telemadrid.
0: Què dius?
1: Què tal, guapa? Com estàs?
0: Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Bon dia, Montornès. Com estem, Miqui?
1: Ai, para comerme.
0: Ai, estoy para comerme, diu. Així arriba la ràdio, estoy para comerme. Com estàs, Miqui? Estoy para comerme. Molt bé, si no te comes tu, a ver quién te va a comer.
1: Ah, pues, pues ja això mai se sap.
0: Mai se sap.
1: Tu lo que quieres, home, com el tigre.
0: Tu lo... Miqui, de veritat, amb tu no es pot.
1: No se puede.
0: Tema polèmic avui amb el que comencem.
1: Varios.
0: I la veritat és que no deixa indiferent a ningú. Jo aquest matí, quan m'he trobat amb aquesta notícia, volia saber la teva opinió personal.
1: Ja sabeu que després de molt de temps esperant, ha tornat a l'Oreja de Van Gogh als escenaris, cantant amb la cantant original, que és la Amaya Montero. Mm-hmm. Tots recordareu la polèmica de la sortida de l'Aleire del grup, sí, lo malament que es va fer amb aquell comunicat, que van acabar dient que sí que al final la Amaya tornava, encara que ella ho negués, van treure el comunicat que havien fet de l'Aleire i el van borrar de les redes socials i tal. Bueno, por fin en Bilbao, en Baracaldo, em sembla que va ser... Va tornar a l'Oreja de Van Gogh amb tots les expectatives que teníem. Hemos vuelto todos a los 20 años. Però, bueno, hi ha hagut uns problemes d'afinació per part de la Amaya Montero. Jo el primer que vull dir és... Aquesta senyora ve d'un procés duríssim. Ella ho explica en el concert, sí que ho llegeix, perquè ho llegeix tot ella en el concert, un teleprompter gegant.
0: Vols dir que ho llegeix de veritat?
1: Sí, ella el comunicat està tot el rato mirant el teleprompter, llegeix, bueno, el comunicat, el que ella diu, però és igual que les lletres, cony, les tens i t'equivoques a totes les lletres i les tens al teleprompter, que te les mires tota l'estona, que t'hauries de saber aquestes lletres. Has tingut un any per preparar-te, Maya. I a mi el que em sap greu és, després de tot això... En aquesta noia, no sé si és per part del grup o per part d'ella, jo, per lo que jo m'imagino, és més per part d'ella, perquè té aquest, com aquest, d'això de sempre estar...
0: Que no està bé, que no està bé.
1: Exacte.
0: A nivell emocional, aquesta noia no està bé.
1: Si tu no sé, a veure, que jo no vull relativitzar, si tu no estàs bé, no tornis.
0: És que posar-te a primera línia, a que tothom et jutgi, no?
1: Aquesta noia no sé com portar, perquè les crítiques han sigut demoledores del primer concert.
0: Sí? Ha fet un concert o dos?
1: N'ha fet dos.
0: Dos concerts.
1: El primer concert, jo també entenc...
0: Al País Basc.
1: Al País Basc, a Bilbao.
0: Uh-huh.
1: El que jo entenc és que aquesta noia surt després de molts anys amb tota la pressió que hi ha, amb tot el que ha passat i tal, i també hauríem de donar-li temps a que s'adaptés a l'escenari una altra vegada i tal. Sí que és cert que en quant als tons, a les cançons i això... Ostres, noia, baixeu un to... Feu una versió, si no arriba ella als tons que arribava la Leire, amb les cançons que ha cantat Leire i tal.
0: Vols dir que la Leire estava per sobre de la Amaya Montero?
1: Sí, vocalment, molt sí. Per sobre està la Leire, però molt, molt, molt. Vull dir, la Amaya no té els tons ni la veu que té. Jo ara us posaré una cançó que ella va cantar, va voler fer una versió del Nothing Compares to You de la Sinead O'Connor.
0: Sí.
1: Val? Ara us el poso i el sentim.
0: Que avui aquest matí hem començat amb el Primes, amb aquesta cançó.

0: Bueno, bueno, això és el Nothing Compares de la versió que vol fer. Des de... Perdoneu, que s'acaba sí. el francès. Ell en el segon concert ha tret quatre cançons, que són el Nothing Compares to You, el primer single que van treure per Cap d'Any, us en recordeu que ella anava vestida d'Hombre de las Nieves Blanco, que era sí. Ewan Wilson i Scott,
1: sí.
0: pues, el Creo en Dios, la va fallar. A més és que l'enfilen a dalt d'un pedestal, que aquesta noia té vèrtic.
1: Això també és brutal, no?
0: Amb una plataforma. No, no la pugis si, si realment aquesta noia no està còmoda cantant allà dalt, perquè és que, de veritat, ara us buscaré l'altra versió, de la com canta la seva cançó, i és... Ostres!
1: Molt malament, no?
0: Molt malament.
1: Clar, si ella està dalt i té vèrtic, ho passarà malament. És que no estarà segura. Si ja no està segura, és dels primers concerts, ha tornat a la palestra i a sobre la fiquen dins d'un escenari mòbil que puja, clar, és que Blanco i en botella. Això no sortirà bé, no?
0: Mira, estic buscant la que tinc aquí, eh? Ara escoltarem La niña que llora en tus fiestas. Que us la pujaré una miqueta. Ai, espera, si vol pujar això. I la música la supera molt, però...
1: Home, és que a més, no sé quines proves de so han fet.
0: Bueno, s'ha de tapar això com sigui. I aquí ja deixa de cantar perquè no...
1: I canta la gent.
0: Sí. I ella se'n va... Sí que va tenir problemes de so... Bueno, tot el que vulgueu. Bueno, pues, també, després de la polèmica que s'ha creat, hi havia tanta expectació que tothom estava pendent i és normal.
1: Clar, ara tots els mitjans de comunicació, de fet, han sortit molts memes.
0: Home, i és que ella... El primer dia va anar amb un mono rosa, que era el rotulador fluorescent rosa, és a dir, este...
1: Sí.
0: I l'endemà anava d'amarillo, que era el rotulador fosforito amarillo. Cadascú va com vol, només faltaria i tal, eh? Però no ho sé.
1: Em que no ha encertat, que tens la sensació de que no ha encertat gens.
0: Aquesta noia aixecava la gira?
1: Sí?
0: És tot el que farà, eh?
1: Sí. Encara diuen que no ha vist tota la crítica que ha
0: hagut
1: al voltant dels concerts,
0: amb els problemes de salut mental que ja té, que no la vegi, perquè... Després la gent, a darrere d'una pantalla, són capaços de dir el que ens dona la gana.
1: Ah, això també és veritat.
0: I sí que és cert que hi ha molta... Pues bueno, la comparació aquesta amb la Leire...
1: Però tot això, ella ja ho sabia. Quan va ficar la pota un altre cop...
0: Sí, però no és el mateix
1: saber-ho... Dins l'oreja de Van Gogh...
0: Que viure-ho, eh?
1: Ah, clar, mira...
0: Que no és el mateix, amore, perquè tu saps perfectament que no... Sí. Vull dir, una cosa és una... I espera, que vull buscar la Leire... Que estoy aquí con el móvil, oi? Perdoneu-me, eh? La niña que llora en tus fiestas. Ya os voy a posar el
1: a la Leire.
0: Canta
1: la Leire.
0: Exacte. Allà, vamos, és un directe també.
2: Es una noche para que lloren las niñas.
1: Les comparacions són odioses, però hi són.
0: Passaré una mica perquè arribeu a la veu, eh?
1: Això també és un concert, eh?
0: Sí,
1: en directe, eh?
0: Us he buscat un directe, també.
1: Ok.

0: a YouTube de...
1: aquest dissabte 16 Eurovisió.
0: Exacte, ho podeu veure allà. Després també vull dir-vos que Ràdio Televisió Espanyola ha anunciat una edició veraniega del Benidorm Fest amb exconcursants del Benidorm Fest. Suposo que per omplir hores d'estiu, pues bueno, si han presentat alguna altra cançó o han tret alguna altra cançó, pues serà la manera de fer la promo i cantar el que ja ens sabem. I també volia aprofitar dir-vos que ha vuelto la Voz Kids, que ha començat aquesta setmana a Antena 3, i que hi ha l'Anna Mena, bueno, el que us agradi. Jo és que ja, potser tots aquests talents els hem vist tant i tal, que ja no em sorprèn res, i se'm fa pesat, i segurament no ho és, vull dir, però ho hem vist tants cops que ja no és res novador, saps?
1: Ni... no és no... sí.
0: Quan vam començar amb les audicions a ciegues, que giraven les cadires i tot això...
1: era més emocionant.
0: Ja... exacte, ara ja li hem donat normalitat i tot això. I després també m'agradaria parlar-vos del meravellós viatge que ha fet la senyora Ayuso a Mèxic.
1: Uf.
0: De la que ha tingut que tornar per totes les crítiques que ha fet. Ha ido ella con su amigo Nacho Cano a cantar Maliche allí. No l'han tingut, no l'han deixat anar, ha tingut que fer els premis allà en el teatre del Nacho Cano, perquè no ha ido a defender a Cortés i a Pizarro i a l'espada que llevaven i a la pinta la niña de Santa Maria en un país en el que ara hi ha un govern... Bueno, ha anat a liar-la com va a tot arreu, però això ens costa un dinar, aquesta senyora, que se'n va fer reunions a Mèxic, a Estats Units...
1: Jo els madrilenys no sé en què pensen.
0: No ho entenc.
1: Jo no ho entenc.
0: No ho entenc.
1: No ho entenc.
0: Lo malament que queda, totes les protestes que hi ha hagut, després és tan valenta que ha suspès 5 o 7 dies del viatge i ha fotut el camp... perquè com ja la pataleta cara, no li ha sortit bé...
1: amb aquella cara d'asco que parla sempre, que sí. Se li tuercen los labios per arriba i per abajo.
0: I ahir estava l'Hormiguero.
1: No puc amb
0: ell. No la vaig voler veure, perquè no... però segur perquè explicarà mentida. És que vull dir, ella amb el senyor Miguel
1: ella
0: Ángel...
1: té una pel·lícula que
0: exacte.
1: Es creu i que ven, i ja està.
0: Però amb una irresponsabilitat i amb una prepotència... tu no pots
1: estar per sobre de tothom.
0: A dir-los, si no us colonitzem, seríeu salvatges. Perquè és bàsicament el que els hi van a dir.
1: Sí.
0: Que dius, escolta'm, noia, que sí que los colonizamos i igual alguna cosa bona els vam portar. A més d'enfermetats, violacions, assassinats i roba d'oro. Vull dir, hòstia, i clar que era una altra època, només faltaria quants cops hem criticat aquí que ara es digui, ai, no se puede ver lo que el viento se llevó porque es racista. Bueno, està gravat, l'època es va gravar, doncs mira't com era aquella època i aprenem-ne tots, no? Però, ostres... quina desfatxatès tan gran. És igual que el govern de Canàries amb lo de l'antivirus, que hem vist hores i hores de televisió, que si la rata nada, que si la rata vuela, que si vuela murciélago. Hòstia, de veritat.
1: A mi em sap molt greu que aquest home, el president de Canàries, l'hagin pres el pèl d'aquesta manera, lo hagin ridiculitzat.
0: Bueno, i ell ho ha acceptat i ha participat,
1: No ho sé, però...
0: vull dir, tu, quan busques en el xat GPT, saps que la pots cagar. Informa...
1: però és que ahir ho van demostrar i ho van demostrar sobradament. Va sortir un expert a la tele. Les rates són nedadores per naturaleza. Aquest home no deia cap mentida.
0: No, però és que estem parlant de les rates. La rata colilarga no nada.
1: Todas, todas, Miki, todas nadan. Ahí desmintieron todos los rumores en televisión.
0: ¿Pero en qué? ¿Dónde lo desmintieron?
1: En el programa de Iker con un especialista en ratas.
0: Ay, Nuria, por favor, no me hables del programa de Iker, que solo dice mentiras.
1: Miki,
0: sí, vale, tú sí.
1: Experto en.
0: Un experto, maravilla, sabía quién experto es. El que se mancha la de barro antes de hacer el directo con Iker.
1: Demostrado que las ratas y los ratolins, de hecho, viven cerca de los ríos y nadan por naturaleza.
0: Y a ti, que aquestes, busqueu a internet.
1: Yo,
0: no
1: em sembla tan greu banalitzar amb la salud pública d'un país sencer amb això. Que de veritat jo no entraria, perquè em sap molt greu. Tot el que s'ha fet a Espanya es podia haver fet a un altre lloc i ens haguéssim estalviat tot el que ha passat.
0: I per què ho ha de fer un altre lloc? Perquè no ho podem fer nosaltres?
1: I per què ho hem? I per què
0: no?
1: I per què sí?
0: I per què no?
1: Però
0: I el principi
1: sí,
0: de solidaritat?
1: Barco holandès. A mi no me sirve la solidaritat ante un virus.
0: No, clar.
1: Barco holandès.
0: La diferència si està tu madre en el barco o no està.
1: Opiniones diferentes. Barco holandès. Pasa en Cabo Verde. ¿Y España tiene que responsabilizarse de esto? Jo no lo veo. Jo, personalment, bueno, pues, no lo veo.
0: Ni solidaritat busca,
1: ni no solidaritat.
0: Jo no busca a Europa i això, els acords que hi ha per poder-ho fer.
1: Que ho
0: I faci, el país
1: que ho
0: més...
1: faci Estats Units. Per què no ho fa Estats Units?
0: Sí,
1: per què
0: home,
1: no ho fa Holanda? Per què no ho fa França? Per què ho ha de fer Espanya? Per
0: bueno,
1: què?
0: Mireu-vos a
1: què hagués passat, de... I què hagués passat si en compte d'un barco holandès hagués estat una patera del Marroc o de Senegal?
0: L'haguéssim recollida igual.
1: Sí, clar. Que se lo digan a l'alcalde de les Canàries, al president de les Canàries.
0: Tienes que dejar de ver horizonte.
1: Solos, estan solos.
0: Però ja, eh?
1: Creo que és una realitat. Miquel,
0: no,
1: que passa,
0: no tens cap raó. Crec perquè et creus el que diu aquesta gent. Busca
1: una...
0: la llei, busca la llei i busca quins són els principis i els països i el per què ha fet Espanya. Perquè hi ha altres països que no ho poden fer perquè tenien a Cabo Verde,
1: jo,
0: no es podia
1: mira,
0: fer perquè
1: jo,
0: la sanitat no donava.
1: Jo no sóc ni de l'Iker, ni sóc del Sánchez,
0: no, no, jo sóc de la
1: ni sóc del president de les Canàries. Jo tinc la meva opinió.
0: Però
1: referent,
0: l'opinió, Núria,
1: referent,
0: l'opinió es pot tenir la que vulguis. Hi ha unes certes lleis...
1: Referent a totes les...
0: Bueno, no m'ho escoltis si no vols.
1: Referent a tots els
0: programes. Hi ha unes lleis internacionals que s'han de complir. I si no les complim...
1: Però això, Miqui,
0: Núria,
1: ho diu perquè... la ONU perquè interessava que Espanya fes aquesta actuació.
0: Per què li interessava l'ONU?
1: I perquè hi ha molts interessos
0: bueno,
1: per part
0: aquests interessos són els que
1: govern,
0: us expliquen els d'Horizonte.
1: Del govern espanyol.
0: Deixeu dels interessos i mireu les lleis.
1: Miqui, jo no te hablo d'Horizonte.
0: Yo te hablo de leyes.
1: Hablo
0: no me escuchas,
1: de,
0: Núria. Ya leyes. Opinión no es ley, cariño mío.
1: No estamos en la misma onda. Lo dejamos
0: no,
1: aquí.
0: Clar, no, tú no se puede portar la contraria.
1: No,
0: una
1: yo...
0: cosa es la opinión, Núria. Y tú puedes tener la opinión que vulguis. Pero hay ciertas leyes que son internacionales y se han de cumplir. Y en eso no hay opinión.
1: Miqui, las leyes internacionales
0: sí.
1: Son para todos los países, no única y exclusivamente
0: Núria,
1: para España.
0: Núria, es que no entrarem en això. No, clar que no són únicament en Espanya, però si el barco passa per certs països i el país més preparat és aquest, ha de parar en aquest
1: Qui
0: per llei.
1: Qui diu que és el país més preparat?
0: Hi ha unes normes, Núria.
1: Ho diu...
0: Les normes,
1: Qui ho
0: fill.
1: Diu? Qui
0: les
1: diu?
0: Normes de la Comunitat Econòmica Europea.
1: Ho deixem aquí. Ens quedem amb les normes del Miqui, cadascú té la seva opinió. Ell pensa que sí, jo penso que no, i crec que tothom
0: bueno,
1: està
0: pues
1: en el
0: no,
1: seu
0: no,
1: dret
0: no
1: seguirem
0: cap norma de ningú, perquè jo penso que no t'he de respectar, i com que ho penso no la seguiré la norma.
1: Doncs nosaltres marxem, tornem la propera setmana. Gràcies,
2: Miqui. Ho heu fet molt bé, eh? Tenim l'audiència a tope avui.
1: Home, ja, ve, ja veieu. Que tingueu una bona tarda.
0: Bona setmana.
1: I tornem demà.
0: Fins demà.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es preveu que en uns minuts conflueixin les dues columnes de 200 que han sortit des de Plaça Espanya i l'estació del Clot per arribar a la manifestació unitària a Plaça Urquinaona. A Barcelona es tracta de la primera jornada de vaga de les tres convocades a tota educació. Connectem ara amb l'epicentre d'aquesta mobilització. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia. Centenars de docents es concentren ja a la plaça Urquinaona mentre esperen l'arribada dels milers de participants que venen des de diferents punts de la ciutat. Ha sortit una columna de Plaça Espanya i una altra de la Meridiana, on s'han afegit també mestres i professors que han arribat amb autocars des de tot Catalunya per reclamar millores laborals i del sistema educatiu. D'aquí mitja hora arrencarà la manifestació fins a la plaça Sant Jaume. El Departament d'Educació ha xifrat el seguiment de la vaga en un 11% amb la informació del 37% dels centres educatius. Els sindicats eleven aquesta xifra fins al 70% de seguiment d'aquesta aturada.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el rigor científic amb què l'executiu ha actuat davant d'aquesta crisi.
3: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
1: Sánchez ha comparegut davant dels mitjans conjuntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui al Palau de la Moncloa. I una incidència de la companyia telefònica ha afectat aquest matí el servei del telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. En aquests moments ha quedat ja solucionada i, per tant, el servei funciona ja amb normalitat. I pel que fa al temps, la Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les dues d'aquest migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Valles. Pel que fa a la temperatura, els valors avui rondaran entre els 20 i 26 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a...
2: l'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltes, moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura, perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fos i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.
1: Molt bé.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir:
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare:
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons, un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella:
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir:
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta:
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàlida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mérida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.
1: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
2: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
3: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
2: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
3: Exacte. Mm.
2: Un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
3: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
2: Ai, ai, ai, i el joc que fa, Mercè?
3: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
2: Vale, vale, doncs va. Vinga, va, no perdem,
3: anem-hi?
2: No perdem més temps, vinga, anem-hi.
4: L'arbre vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia 7 bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
5: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu el llop.
6: Sí, mama, no et preocupis,
4: deien les 7 alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
5: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
4: Bele, la filla gran, va preguntar:
7: ai, mama, quina por! Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
5: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
4: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les 7 cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
8: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare!
4: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
7: No t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
4: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les 7 cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
8: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir-li la veu.
2: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
4: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
9: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
4: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. Era veritat o no? Es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
7: mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures.
4: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
7: No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra.
4: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
8: Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei.
4: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
9: filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida.
7: Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem.
4: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
9: Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes! Mireu les meves potetes!
4: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, un es ficà al de sota de la taula, l'altre dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulu, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulu es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulu va reconèixer la veu de la mare i va dir:
7: Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat.
4: Mama cabra va treure Bulu del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra. Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulu, a l'encalç del criminal. No tardaran gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
5: Mira, Bulu, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Ves corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina.
4: Quan Bulu va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
5: Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida.
4: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
8: Quina set que tinc!
4: Va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure. Però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
3: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. Una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
10: Ah, esclar.
3: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
10: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots els casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció a les persones grans. És molt maco,
3: sí, tant,
10: això.
3: I tant.
10: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
3: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
10: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia.
3: Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé. Ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'Hora del Conte, el temps ens passa molt ràpid.
10: Doncs sí, sí que és veritat, bruixes, veritat, eh? Massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
3: Doncs vinga, marxem, però, tornarem la propera setmana, carregats de nous contes, i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
2: Avui parlarem de presons i del dret a la segona oportunitat, i també de quina és la situació de les presons a Catalunya, quin funcionament tenen, quins graus hi ha, allò que sentim moltes vegades, el primer, el tercer grau, ja li han donat, per què, quan... Doncs bé, parlarem una mica de tot això. Jo espero que ningú del qui ens escolta hagi d'aprofundir gaire mai en aquest tema, però sempre va bé saber-ho.
1: Home, i tant, és informació que sempre està bé de tenir.
2: Efectivament, perquè quan parlem de la presó, sovint no ens movem entre dos extrems. Últimament ho sentim també fins i tot en el Parlament de Catalunya, els que diuen que és un hotel pagats per tots i els que pensen que és una mena de forat on la gent s'hi podreix. Doncs bé, la realitat segurament es mou en un terreny una mica més seriós i una mica més intermig que no pas en aquestes, no? Sembla que les dades, comparades també a nivell europeu, poden ser esperançadores, depèn del que considerem esperançador, no? Per què? Perquè ens diuen que 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. 8 de cada 10. Clar, això vol dir que la taxa de reincidència és d'un 20% i escaig. Per tant, home, déu-n'hi-do. Però, si fem una comparativa a nivell europeu, ens situa com a referents, fins i tot, no?
1: Per tant, estem fent les coses bé, no?
2: Sembla ser. No podem oblidar que al final la presó és un lloc on ens priven de llibertat, eh? Per tant, això és poca broma. I avui, doncs aquí a Drets de Butxaca, analitzarem una mica aquest equilibri, no? Com Catalunya gestiona les seves presons, perquè Catalunya és l'única comunitat autònoma que les gestiona, ara en parlarem també, per intentar reparar aquestes vides, però també quines són, doncs, les línies vermelles que estan establertes a nivell de seguretat, a nivell de responsabilitat, que els interns, doncs, no poden creuar i han de garantir.
1: Doncs som-hi, anem a explicar una mica qui regula aquest dret, que has comentat, que Catalunya som una de les úniques comunitats autònomes que gestionem les nostres presons.
2: L'única comunitat autònoma que gestiona directament les seves presons des de fa gairebé més de 40 anys. Això forma part, home, jo crec que aquí té un component d'aquesta vocació de Catalunya, no?, de ser un país amb totes les competències, fins i tot aquelles que no són agradables, perquè aquesta competència hi ha molts altres territoris que la podrien tenir, perquè és una competència delegable. Però, sense dubte, és la Generalitat de Catalunya l'única que ho ha sol·licitat. Bé, l'única que ho ha sol·licitat, no. També ho havia sol·licitat el País Basc, que per raons evidents, històriques, terrorisme d'ETA, doncs no s'ha transferit mai en el País Basc. La política de presos, doncs, és la que és. Per tant, no som els únics en haver-la demanat, però sí els únics a qui se'ls ha atorgat. Però tenim una norma general, la Llei General Penitenciària, que és la que ens regula a nivell global, a tot l'Estat, i la Generalitat de Catalunya, doncs, té una sèrie de normativa, doncs, que per garantir aquesta inserció, doncs, també ha desenvolupat. Entre elles, per exemple, té el CIRE. El CIRE és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, i aquesta institució és la que s'encarrega de fer tot aquest procediment, no, a Catalunya. Per què, recordem, la reinserció és un mandat constitucional? És que, ens ho diu la Constitució, és que la presó hi és per reinserir el pres a la societat. No té un caràcter punitivista. Malgrat pot tenir, doncs, té un cert element de càstig, però aquest no és l'objectiu principal.
1: L'objectiu és que puguin reinserir-se a la societat.
2: A la societat, correcte. Per això, a Catalunya ho fem a través del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és el qui s'ocupa també de la inserció laboral d'aquesta gent, de fer tot aquest acompanyament, etcètera, etcètera. Per què? Doncs perquè això és un mandat constitucional. Ara bé, aquesta reinserció no és un xec en blanc. I no és un xec en blanc perquè la Constitució diu que justament aquestes penes s'han d'orientar a la reeducació i que aquests graus de llibertat dins d'aquest sistema es van guanyant a poc, graó a graó. Ho parlàvem a l'inici. Tenim els graus. Tenim el primer grau, el segon grau, el tercer grau. El primer grau és el règim tancat. És el règim tancat per interns, doncs, que tenen una perillositat forta, una perillositat extrema, i que estan inadaptats en aquesta vida. I aquí les activitats que poden fer dins de la pròpia pressió són molt limitades, i tenen un control molt fort, molt fort. Després tenim el segon grau, no? Que és on es troba la immensa majoria de la població reclusa. Doncs aquí és on el treball, on la feina, comença a ser un dret. És a dir, podem treballar? És on, per exemple, no? Aquesta institució, el CIRE, doncs comença a posar-hi la seva puteta per treballar amb aquesta gent, doncs, la reinserció real. I després trobem el grau somiat, que és el tercer grau. Tercer grau somiat per què? Doncs perquè permet sortir a treballar. No només treballar a l'interior de la presó, sinó que permet sortir a treballar, fins i tot dormir a casa uns dies a la setmana, o en un centre obert que pugui estar tutelat, no? Però per arribar-hi cal que hi hagi tot una sèrie d'informes favorables de part de les juntes de tractament, de tractament de les persones. Aquí és cert que la qüestió econòmica i el penediment juguen una peça clau. Perquè, a diferència del que poden pensar moltes persones, per progressar al tercer grau no és suficient emportar-se bé. No, és que es porta molt bé. Bueno, és importantíssim, eh? És importantíssim. Si hi ha presos que no escoltin, portin-se vostès bé. Però no és l'única cosa. I per què no és l'única cosa? Perquè aquí el Codi Penal ens atorga més requisits, més opcions a desenvolupar, no? La responsabilitat civil. És a dir, en molts delictes, especialment els econòmics, no? Quan hem vist casos de corrupció, casos de blanqueig, casos de malversació, o contra el patrimoni, si l'intern, si el pres no paga les indemnitzacions establertes a les víctimes, no podrà accedir al tercer grau.
3: Per més bona conducta que hi hagi, eh?
2: Exacte. Per tant, aquesta reparació econòmica és importantíssima. I després, havíem parlat abans a l'inici, no, del cas del País Basc, del terrorisme d'ETA, el terrorisme i les bandes criminals, aquí la llei és més dura encara. I aquí cal mostrar signes inequívocs d'haver abandonat la violència, de col·laborar amb les autoritats i de demanar un perdó exprés a les víctimes. No n'hi ha prou aquí, en absolut, en portar-se bé. És un tema molt seriós i, per tant, requereix d'un plus, d'un extra, de compromís en aquesta reinserció. No és tan senzill.
3: Doncs ara que sabem una mica com funcionen aquests graus d'internament, anem a veure quins drets i deures tenen les persones preses quan estan dins de les presons.
2: Exacte, és una pregunta, no, que jo, molta gent a vegades es fa, escolta, poden fer això, poden fer allò altre, n'hi ha que estudien, n'hi ha que treballen, no hi hem dit que treballar, doncs efectivament sí, a partir del segon grau. Bé, intramuros, que es diu en llatí, intramuros, què es pot fer? En relació a internet i les connexions, no? Ja que estem en ple segle XXI, a efervescència de la intel·ligència artificial i d'internet i les xarxes socials, tenir dret a la informació, que el tenen, no és una barra lliure del cercador de Google, en aquest cas, no? Per tant, els interns tenen dret, doncs, a poder escoltar la ràdio, hi ha sales, a mirar la televisió, a llegir la premsa. Ara bé, l'accés a internet està molt restringit, justament per evitar que hi pugui haver possibles reiteracions delictives a través d'això, no? Perquè al final és un món molt obert, no? Per tant, hi ha una restricció molt forta, generalment lligada a aquells que estudien, a aquells que estan fent una formació professional. Doncs aquí sí que, amb aquesta vessant educativa, doncs el CIRE permet aquest ús, no? Però per evitar que es puguin cometre nous delictes, té una restricció molt forta, molt forta. Després, una altra qüestió, no? Tenim la qüestió de la intimitat i la cel·la, no? Es poden donar, es donen opcions a que, si en parelles entre presos o en parelles externes, es puguin tenir el que es diuen vis-a-vis íntims. Això passa, també passa. Passa, i a la llei el que diu és que s'ha de proveir d'una sèrie, doncs, de condicions higièniques i de salubritat correctes. Una habitació, que fins i tot poden posar un llit. Bueno, per tant, això també és un dret que tenen els presos. Una tercera qüestió que és important són els permisos, no? A vegades en hem parlat, no? Quins permisos? Quan poden veure la seva família? Bé, hi ha de manera regulada les visites que poden fer doncs, els familiars, els amics. Els advocats tenen menys restricció i poden anar doncs, de manera molt més assídua. Però tenim dos tipus de permisos. Els permisos ordinaris, no? Que quan estàs en aquest segon o tercer grau que mencionàvem a l'inici i s'ha complert una quarta part de la condemna, es poden sol·licitar.
3: Això és important, eh? Una quarta part de la condemna.
2: Una quarta part de la condemna, correcte. I després tenim els permisos extraordinaris, no? Que independentment del temps que faci que tu hi ets, sempre i quan el jutge no apreciï que hi pot haver risc de fuga o de reiter, etc., te l'haurien d'atorgar. Per exemple, la mort d'un familiar, el naixement d'un fill... És a dir, aquests casos en els quals és bastant imprescindible poder-ho fer. Hi ha casos en els quals no s'ha permès, eh? Però és cert que s'ha d'analitzar cadascuna i sempre segurament es farà amb una custòdia policial doncs, adient, com dèiem, per evitar aquest risc de fuga.
3: Quins altres drets o deures tenen els interns?
2: Clar, és a dir, dins de la pròpia presó hem de tenir en compte que allò no és una mena de campixi i rellisca, no? Sinó que en els interns aquí tenen l'obligació de seguir, de acatar les normes internes establertes pels, bueno, pels responsables. I en aquest cas, si els interns actuen de manera violenta, alteren greument la convivència, això passa, això passa. El sistema preveu fins i tot l'aïllament, no? Això ho hem sentit també, sobretot, no? En pel·lícules americanes, aquestes cel·les d'aïllament, que poden ser-hi fins a un màxim de 14 dies, fins a un màxim de 14 dies, i sota una vigilància mèdica forta. Forta perquè, bueno, estàs aïllat de tot, i per tant la situació personal d'alimentació pot deteriorar-se, i per tant s'hi ha d'estar molt a sobre, no? Aquests serien la fotografia que volia mencionar. I sí que hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció i que també n'hem sentit a parlar molt en els mitjans. Dada de l'IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya. Gairebé el 50% dels presos de Catalunya són estrangers. Xifra molt alta.
3: Sí.
2: I estrangers vol dir que no tenen nacionalitat espanyola.
3: És pràcticament la meitat.
2: Pràcticament la meitat. Però clar, quan mirem quina és la xifra de població estrangera a Catalunya, estem en el 16-18. Clar, això ens indica que hi ha una tendència a un augment de la criminalitat en els estrangers en global, si més no, amb les dades aquestes que tenim. De fet, segons un informe europeu que es fa de manera recurrent, l'informe Space, no?, fet pel Consell d'Europa, l'any 2024 ens situa com una de les regions europees on major és la proporció d'interns estrangers. Bueno, com una dada també deixo a reflexionar pels oients, i en aquest cas la llei catalana posa un focus especial en la reinserció de dones estrangeres justament per garantir que tenen una autonomia i una fortalesa que els impedeixi doncs, entrar al sortir en xarxes doncs, de delinqüència per falta d'arrelament i fins i tot no, doncs, amb el que és el tracte de persones, no? La trata de blanca que diuen en castellà.
3: Doncs, Jan, després d'aquesta dada anem a uns últims apunts per tancar la secció.
2: Sí, doncs en aquest cas tres apunts interessants, que no són un resum, simplement són tres qüestions a tenir en compte. El dret a vot no el perden els presos pel fet de ser-ho. Ara bé, si hi ha una sentència que t'ha privat del que se li diu el sufragi actiu, doncs aleshores sí que no podrien votar, no? Però poden votar per correu i estar al corrent doncs, de la societat, aquell dret d'informació del qual parlàvem.
3: Exacte.
2: No? Ens permet fer-ho a través de la premsa, la ràdio, la televisió i, per tant, podem expressar el nostre vot també a les urnes, ni que sigui per correu. Una segona qüestió és la maternitat fins als 3 anys. Les dones que estiguin preses tenen dret a tenir els seus fills amb elles a la presó fins que compleixin els 3 anys, en unitats especials, que estan especialitzades, i que tenen doncs, totes les necessitats cobertes doncs, per tal de poder tirar endavant amb el nen, però fins als 3 anys només.
3: O sigui, a partir dels 3 anys aquest menor ha de sortir de la presó, entenem,
2: sí.
3: Eh?

0: real de reinserció, aquesta voluntat de penediment, de canvi, per tal de poder funcionar en la vida ordinària. No? I, per tant, el jutge de vigilància penitenciària serà el qui garantirà que aquests drets es compleixen, que aquests drets s'estan exercint. I també és qui pot frenar aquestes sortides de les quals parlàvem, no? Quan es considera que pot haver-hi un eventual risc. Jo què et puc dir com a colofó final, no? Que aquesta reinserció, a vegades qüestionada, no? per situacions que veiem en el dia a dia, al final segurament és el camí més intel·ligent, el més difícil, el més difícil, perquè és molt més senzill ser merament punitivista. No crec que haguem de ser il·lusos, tampoc. No crec que haguem de ser il·lusos, tampoc. Però en l'equilibri està la virtut, i per tenir doncs, una societat que funcioni, segurament l'important és potenciar aquest tipus doncs, de contracte, no?, entre el pres i la societat, que al final és un esforç per ambdues parts.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos avui una mica d'excursió a la presó, a descobrir una mica quins drets i deures tenen aquests interns, perquè a vegades ens sembla una mica... Ho tenim una mica com desconegut, no?, tot aquest tema. Ens sembla que estan allà dins i ja
0: està. A les pel·lícules.
1: Sí, sí. I desconeixem tot el que hi ha darrere d'aquestes institucions, no?, que són les presons, que treballen, per això que dèiem, per la reinserció.
0: Correcte.
1: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
0: Fantàstic. Fins la propera.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.

0: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Departament d'Educació ha xifrat en un 11,40% el seguiment amb la informació aportada del 37% dels centres educatius, mentre que USTECA ha elevat el seguiment a un 70%. En aquests moments, la manifestació que ha sortit de plaça Urquina 1 a les 12 del migdia es desplaça fins plaça Sant Jaume. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que en aquests moments es troba caminant per via Laietana. Esther, bon dia.
2: Bon dia, milers de professors amb un ambient més caldejat que mai es manifesten a aquesta hora per via Laietana amb crits de lluitam. També estem educant, reclamant més recursos per l'educació pública i també mostrant el rebuig als Mossos d'Esquadra a les escoles. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 70%, mentre que el departament la xifra en un 11% només amb la informació d'un de cada tres centres. Els sindicats reclamen a la consellera d'Educació que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que considerin desproporcionat les jornades de vaga d'aquests dies davant la situació que viuen els docents a les aules. Demanen al president Illa que porti solucions a les negociacions perquè està davant d'un conflicte de país i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatge va ser aïllat després que donés positiu a la PCR, que sí la va fer quan va arribar al centre sanitari. Pel que fa a les dades exactes de la quarantena dels passatgers aïllats a Madrid, finalitzarà al final el 21 de juny, segons ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut. Són 4 dies més del que es va anunciar en un primer moment. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-37 a Santa Maria de Miralles provoca pas alternatiu. També un altre accident a la C-25 al Gurb talla un carril i finalment una avaria a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants, Figueres-Vilafant registren retards per una manca de tensió a la catenària entre Girona i Figueres. I un home de 80 anys i veí de Pinós, al Solsonès, està desaparegut des d'ahir a la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors que hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès. Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
4: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
3: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
4: A Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gt

0: Fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.ja.
1: Ansiedad.

0: La mejor música en Radio Montornès.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
0: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
0: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
0: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
0: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
0: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia, 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Urquina on omplint a la sala Via Laietana i la plaça Sant Jaume on són encara ara amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
0: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
10: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
9: L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
10: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
9: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
0: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre. Però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
11: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
12: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
13: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
14: Notícies en xarxa.
0: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Òndius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
16: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
15: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òndius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa 2 mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
18: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
17: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
19: Sota el lema «Les infermeres ja no callen» des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
20: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals, no?
19: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
0: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
5: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
21: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
5: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
14: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret de no declarar al jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
9: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Ligmaer.
3: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per a la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victòria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
8: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
0: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
8: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el cor Carmina i el cor Per la Pau.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens la porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
11: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
12: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
11: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
13: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
14: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
13: El Girona té ara dos punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
11: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de quatre temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares, el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
15: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
11: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
3: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
18: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. El control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume, allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també el silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes de les pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades.
10: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos, perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
9: Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
11: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
12: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
11: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre. Però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
1: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els Comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
14: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
15: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa 2 mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics. Una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mónica García es la ministra de Sanidad.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu en diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000, al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
21: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral, com no cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
20: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
22: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
23: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
22: A FIMOI, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
24: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
25: Ja a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, un d'ells, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja...

0: Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà del JAPEC diu que avui és un dia històric.
1: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el JAPEC pugui presentar això.
0: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
2: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
3: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
2: L'explosió d'una bombona de Butà obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
3: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
2: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
3: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per mateix Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
2: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
5: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
4: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmeier.
2: I una altra proposta de cara aquest vespre perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
3: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
6: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
3: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Sinfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
7: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon

0: Bon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb 2 punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
1: Of course. Our goal is 100 points.
2: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar a 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
0: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar 1 punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Partit molt gris del conjunt gironí que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemao va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
4: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i només hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
3: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
0: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retira a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça, sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, duel català. Es veuen les cares Bàsquet Girona i Baxi Manresa. El tècnic del conjunt del Bages és Diego Ocampo.
5: El Martínez és molt bo jugador, però juga dins i juga fora. És capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i, bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur, crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
0: El duel a partir de les 8 del vespre i dia de comiats al Club Natació Sabadell. El president de l'entitat centenària, Claudi Martí, ha confirmat en roda de premsa el que ja era un secret de domini públic. Quim Colet i David Palma no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo de l'entitat. Tot plegat s'emmarca en un procés de reestructuració de la part esportiva en un canvi de cicle a les banquetes vallesanes després de gairebé una dècada d'èxits, tant en la categoria femenina com masculina.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. Ràdio Montornès. 91.2. De la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
8: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
7: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
8: A Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir,

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
2: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
1: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer apunt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 33, un tercio.
2: ¿Es un programa musical?
1: No.
2: ¿Es un programa de libros?
1: Pues no.
2: ¿Es un programa de cine, de series?
1: Pues tampoco.
2: ¿Entonces qué es?
1: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
2: ¿Y bien?
1: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Fies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
3: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
2: Milers de mestres i professors, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febrícula. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 de persones en estudi, el Gómez Ullà ha donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: Notícies en xarxa.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
1: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
1: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant...
3: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com estan en el dimarts? Nosaltres tornem, com tots els dies, totes les tardes aquí a Ràdio Montornès, amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt de la tarda. Espero que us quedeu, ja sabeu que ho podeu fer a través de la FM al 90.2, però també a través de la ràdio online, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele també de Ràdio Montornès per escoltar-nos fins les 6 en punt de la tarda o bé al territori nocturn a les 10, on podreu tornar a escoltar aquest mateix programa que ara mateix comencem. Com sempre, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Has agafat paraigües avui?
2: Bueno, doncs no, però potser l'impermeable sí que l'hem d'agafar, eh?
1: Home, sí, a mi se m'ha oblidat. A sobre que em vaig haver de comprar un aquí cap de setmana perquè m'estava mullant moltíssim. Avui, aquest matí, he dit, Mireia, no et deixis el paraigües. Mireia, no et deixis el paraigües. Efectivament, que s'ha deixat la Mireia al paraigües.
2: Lleida.
1: Però bueno, és el que hi ha. Això sí, ja que parlem de les pluges i així, tenim activat des d'ahir, de fet, un avís meteorològic del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja fins a les 8 del vespre. Això vol dir que podem tenir gran intensitat de pluja, pot caure molta aigua en poca estona de temps. Pel que fa a l'alerta, estem a 3 sobre 6, és a dir, que bueno, una alerta mitjana, i això, per sobretot aquelles fortes pluges que ens poden caure en mitja horeta, en només mitja horeta. Així que compta avui amb les tempestes.
2: Atenció, està
1: sí,
2: clar.
1: Sí. No sé vosaltres si us ha fardejat una mica el temps, almenys el meu mòbil em diu que fins dissabte, no, que estarà tot el dia 24/7 plovent, però que tindrem pluja aquests dies,
2: hi
1: haurà, aquesta setmana.
2: Sí, hi ha inestabilitat, eh? Sí. I baixa una mica les temperatures. Bueno, típic de primavera, no?
1: Sí, més potser que de l'abril, que del maig, no? No sé, em dóna a mi una mica la sensació, és que ja tinc l'abril molt oblidat,
2: bueno,
1: però...
2: Bueno, si no, com diu la dita aquesta en castellano, no? Que era hasta
1: el 30 de mayo, no?
2: No te quites el sallo.
1: Ai, ai, ai.
2: Sí, sí, això vol dir que jo crec que en realitat això és lo normal, el que passa és que...
1: Ens hem oblidat, potser.
2: Bueno, que potser amb això del canvi climàtic el que veníem tenint no era normal, no? Mm. I ara, tornant a la normalitat, ens sembla normal... Bueno, no sé, m'he fet un lío aquí, Mireia.
1: Sí,
2: ja m'entens,
1: sí.
2: No?
1: T'entens perfectament, jo crec que la resta de veïns també, que clar, estàvem ja pensant ara maig a calor a tope i, bueno, doncs potser encara no ens toca, no? Que seria això, estem encara a la primavera. Queda només 5 diumenges per l'estiu, eh?
2: Déu-n'hi-do, eh? Ja el tenim a prop, eh?
1: Que ningú es despisti.
2: I més aviat el que dius tu abans, no? Que hi havia hagut anys que ja havíem tingut alguna onada de calor.
1: Sí.
2: Al maig, vull dir, que a finals de maig. Així que millor ens quedem així,
1: sí,
2: per ara.
1: De moment anem bé, que plogui sense fer mal, sisplau, que això és el més important. Sobretot això, quedeu-vos en que avui tenim aquesta alerta per tempestes fins al vespre i que siguem de sortir, doncs, millor agafar un paraigües. I pel que fa a l'actualitat i als continguts de la tarda d'avui, dimarts, dia 12 de maig, començarem a parlar del tema estrella d'avui també, que és la vaga de docents, aquestes reivindicacions, reclamacions que estan fent els professors i professores de tota Catalunya, avui amb una vaga unitària. Nosaltres, si recordeu, vam parlar fa un parell de dies amb l'assemblea de docents que s'ha creat al poble, amb mestres de primària i també de secundària de tots els centres d'aquí del municipi, i avui recordarem quines són les principals reivindicacions, per què estan fent aquestes vagues, què és el que demanen els professors i professores catalanes. A banda d'això, parlarem, donarem a conèixer la campanya Vacances en Pau, aquest projecte que de nou s'impulsa des de l'Ajuntament per intentar acollir el màxim nombre de nens i nenes dels campaments de refugiats saharauis perquè puguin passar aquí l'estiu, fer coses de nens i nenes, menjar-se un gelat en el casal d'estiu, jugar amb altres infants i no passar tanta calor com passen on viuen ara. És una campanya que està en marxa i les aquelles famílies que estiguin interessades en poder acollir un infant, doncs que estiguin atents, atentes, perquè avui donarem tots els detalls. També parlarem d'esports, que ahir no vam dir res perquè el nostre company Sergi Casanovas no va poder estar amb nosaltres, però avui sí. Avui sí farem el repàs del cap de setmana de les nostres entitats esportives, amb repàs de resultats, agenda, què tenen també per endavant i com va ser tot d'aquests finals de Lliga, que ja queda poquet, queda molt poquet.
2: I en un aspecte més general vindrà content el Sergi, no? Amb la Lliga aconseguida
1: la
2: pel Barça, no?
1: Blaugrana. Jo suposo que sí, veurem si no apareix amb una samarreta, eh?
2: Potser va estar a Canaletes ahir per la nit.
1: Mira, no el veig jo gaire multituds, però estic segura que ho va celebrar a casa.
2: Segur que sí, a veure què ens explica.
1: Segur que ve amb l'esperit culer a tope. I acabarem amb una proposta per obrir boca i a per berenar, perquè hem pogut parlar amb la Sílvia Candelic, coordinadora dels cicles formatius de l'Institut Marta Mata, sobre la fira gastronòmica d'aquest divendres. Una fira que serà a partir de les 7 de la tarda i que voldrà imitar una trobada de food trucks que els alumnes tant de cuina, gastronomia com de restauració prepararan amb còctels, cafès, creps, arrossos, una sèrie de tapes perquè la gent pugui degustar-los.
2: Que bona pinta, no? I parar d'això ara és força perillós,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, ja em sap greu, però hem de parlar avui perquè m'han dit que ja queden les darreres entrades, els darrers tíquets, per poder comprar i poder assistir a aquesta fira gastronòmica que promet ser molt xula el divendres a l'Institut Marta Mata. Així que quan veieu un programa superinteressant, molt variat, també novetats musicals i curiositats que anirem sorgint durant la tarda d'avui. Abans de tot això, com sempre, anem amb l'actualitat i els titulars del dia. Comencem amb que avui és l'últim dia per presentar projectes als ajuts municipals per entitats i esdeveniments esportius. La línia principal està destinada a finançar les activitats d'interès públic de les entitats esportives locals durant la temporada vinent, que està dotada amb 99.000 euros. Es prioritzaran els ajuts destinats a equips d'esport adaptat i a la consolidació d'equips femenins complets. Dins d'aquests ajuts hi ha una partida de 5.000 euros per ajudar les entitats amb les despeses derivades de la compra de trofeus, samarretes i obsequis per les seves activitats puntuals. A més, paral·lelament, el consistori destinarà 6.000 euros a una segona línia específica per esdeveniments esportius que tinguin lloc al poble, pensada en aquest cas per entitats i clubs que amb esportistes majors de 18 anys i que no disposin d'esport base. Les entitats interessades poden presentar la seva sol·licitud i la documentació corresponent de forma telemàtica al web municipal. Dijous tindrà lloc una nova sortida dins del programa Salut Pas a Pas. La d'aquesta setmana compta amb el guiatge de l'associació excursionista Lleure Montornès i serà l'antiga mina de fluorita situada passat Can Coll. Durant la trobada, les persones assistents aprendran a utilitzar els bastons per caminar. El punt de trobada serà 9:45 del matí als jardins de Nativitat i Arzaplanes. La sortida, com sempre, tindrà una durada aproximada de 2 hores. El tècnic de Salut Pública, Marc Olàs, ha explicat que aquestes sortides serveixen per conèixer l'entorn, però també els veïns i veïnes.
3: És molt maco, la veritat, sigui dita, perquè et trobes de persones que, ja et dic, que o són de Montornès, o bé que han arribat, que són nouvinguts, en el sentit de que porten 3-4 mesos visquent, i que necessiten conèixer una mica el territori, no només per conèixer, doncs, en aquest sentit, on està situat tal lloc, sinó també per conèixer les persones, no? Qui són, què fan, què deixen de fer, quina és la proposta que a diària, on porten la canalla en el cas que siguin encara pares de família, en el sentit aquest que els nanos vagin a escola, o bé nets i netes, que això és més típic, no?, que pot passar.
1: Les sortides són gratuïtes amb inscripció prèvia al correu salut.publica@montornès.cat. També podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament o enviar un WhatsApp al 667-850-347. Cada nou o nova participant rebrà com a obsequi una bossa i un dossier amb el programa de les sortides al detall. Demà se celebrarà una nova trobada del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. La reunió serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Aquesta serà la segona sessió d'aquest curs i està oberta al veïnat, als centres educatius i al teixit associatiu. Està previst que durant els consells s'abordin temes com la campanya d'acollida d'infants saharauis Vacances en Pau, la convocatòria de beques joves per estades solidàries i els projectes del Fons Català de Cooperació susceptibles de suport de conveni del 2026. I amb l'última cosa, amb la que us heu de quedar és que l'alumne del cicle de grau mitjà de cuina i gastronomia de l'Institut Marta Mata, en Giancarlo Pérez, ha guanyat el concurs Conviguru. El certamen s'ha celebrat en els darrers dies a Venècia i ha reunit alumnes de diferents escoles d'hostaleria de la península Ibèrica. L'alumne de Montornès ha aconseguit la primera posició en dues creacions, d'una banda xixiuets de volcà mediterrani i d'altra memòries de xocolata. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Avui, com tots ja haureu escoltat i vist, els docents de tota Catalunya estan de jornada de vaga. Fins a finals de curs hi ha convocades 17 jornades de vaga, algunes unitàries, com la d'avui, i d'altres territorials o per sectors. A Montornès s'ha creat l'Assemblea de Docents amb representants de totes les escoles i els instituts del poble. Nosaltres hem pogut parlar amb dos dels seus membres, la Mireia Fuentes i l'Òscar Correia, i ens van explicar quines són les seves principals demandes. Les recordem.
4: Hem vist que l'acord que han signat UGT, Comissions i el Departament, doncs, és insuficient per sostenir el sistema. Hi ha alguns punts. El primer que considerem principal quan a la qualitat per la qualitat educativa és la inclusió. Hi ha una partida de 299 milions d'euros destinada a inclusió, però la situació requereix d'una aposta molt més ferma i una mirada molt directa cap a la inclusió, perquè la inclusió en si és una cosa positiva, és a dir, generen situacions a l'aula molt positives de convivència entre ells, d'ajuda, i això és una cosa, és un valor incalculable que estem donant als nostres infants, però perquè des de fora es valori com un valor afegit, les famílies han de veure que els recursos arriben per gestionar-ho de manera real i de manera digna. I aquest és un tema que ens té molt angoixat a tots perquè volem arribar a tots, volem tenir benestar a les aules, tant docent com dels infants, i volem continuar tenint qualitat educativa. I ens falten mans, en aquest sentit, ens falten mans.
1: A més, el tema de les ràtios, també la quantitat de nens i nenes, no?, que hi ha dins d'una sola aula, i que això s'acabarà allargant en el temps. No és algo que ara que canviï, no?, sinó que pinta que serà així durant bastants anys. Això també és algo que he vist que demanàveu.
5: Sí, bueno, el problema de les ràtios és que s'està venent com un acord de baixada de ràtios, que és un acord que és totalment fals, perquè hi ha una baixada de ràtio causada per la baixa natalitat. Llavors, aquesta baixada de ràtio s'anirà produint de manera natural, però és que a més, aquesta baixada de ràtio anirà acompanyada de que s'eliminaran docents dels centres escolars. Llavors, clar, si a les escoles, als instituts, comença a baixar ràtios i el departament considera que per aquelles ràtios sobra personal, estarem amb el mateix problema. Clar. Al final, nosaltres veiem que la ràtio és un problema, però la ràtio en si, com ella sola, no és un problema. Són les mans, els recursos humans, materials, que necessitem per atendre aquelles ràtios. Tu pots tenir una ràtio de 14 alumnes i que no tinguis suficients recursos per atendre'ls, perquè tens infants amb necessitats educatives especials que necessiten de personal preparat, qualificat, per poder-los atendre's i per poder arribar a les seves necessitats reals. Les reivindicacions que fem són moltes, entre altres, sí, volem reivindicar les nostres condicions laborals, però al final el que volem és una qualitat, perdó, una educació pública de qualitat.
4: A secundària no s'aconsegueix la ràtio a 25 alumnes en la totalitat fins al curs 31-32.
1: Déu-n'hi-do.
4: És inadmissible, vull dir, és un acord molt a llarg plaç. L'estat de l'escola pública és crític, no necessita un acord a 4 anys. Valorem que hi hagi un acord, que fa molts anys que no n'hi ha un acord per això, per part del PSC, estem agraïts, però cal una negociació més profunda i un acord més de país. I hi ha un altre tema que ha sortit sobre la taula, que és el tema de les colònies i sortides. Hi ha escoles que s'estan adherint a aquesta iniciativa de no fer colònies i sortides, i voldríem explicar una mica l'argumentari rere d'això perquè no s'entengui com que estem intentant...
1: Clar, el per què, no?
4: Exacte, sí. Ara per ara les negociacions estan tancades perquè el departament creu que aquest és un acord històric, sí, perquè no n'hi ha hagut altres acords, però no per la qualitat de l'acord en si, i és l'única manera que tenim de pressionar econòmicament perquè hi ha moltes empreses que se'n nutreixen d'aquestes colònies i sortides que fem, i el que volem és que sigui un toc d'atenció perquè hi hagi un verdader acord. Jo fa 18 anys que sóc mestra i recordo que el meu primer any de mestra ja va sortir aquesta mesura i no va arribar ni a un trimestre, que en un trimestre ja teníem la negociació assolida. I ja que parlem de les colònies, sobre les colònies hi ha un punt de l'acord que ens sembla que no era necessari abordar-ho d'aquesta manera una mica insultant. I és que l'acord ha pactat una pernoctació, una pernoctació per les colònies que abans no teníem, de 50 euros la nit. Aquesta pernoctació només es dona a dos docents, és a dir, el tercer docent que hi vagi de colònies no ho cobra i el quart tampoc, i més tenint en compte que avui en dia no anem dos persones de colònies perquè l'atenció a la diversitat necessita de més personal.
5: I perquè segurament no compliríem les ràtios.
1: Clar.
4: Exacte. I aleshores, fins ara, nosaltres sempre ho hem fet de manera gratuïta perquè entenem el valor pedagògic que tenen les colònies, i de fet aquí a Catalunya les colònies és un esdeveniment molt arrelat culturalment i socialment, però fora de Catalunya no ho és tant. I 50 euros, si ho dividim entre les 17 hores i mitja que treballem en el cas de primària de mes, no sé ben bé a secundària com seria, però surt a uns 2 euros amb 86 la hora. Ostres, que el departament signi això i que sindicats de treballadors signi que ens anem de colònies a 2 euros amb 86, per signar això més val que no haguessin signat res, haguessin deixat el tema com està i continuaríem fent colònies com sempre ho hem fet.
1: Clar.
4: Però tractar-ho d'aquesta manera és un insult, i el que necessitem ja no és tant salari, sinó que ens reconeguin la tasca docent, i les colònies en formen part del nostre compromís.
1: Aquestes són algunes de les reivindicacions de l'Assemblea de Docents de Montornès. La propera vaga unitària convocada és el 27 de maig. Abans, el dia 19, hi ha una territorial per al Maresme i del Vallès Oriental. Si no s'arriba a un acord, el 28 de maig també hi haurà una altra territorial i el 5 de juny una altra unitària.

I abans d'anar amb més actualitat sobre el nostre poble, anem a escoltar una col·laboració entre dues artistes, Samantha i Chica Sobresalto, que ja porten sent amigues molts anys i ara han decidit treure una cançó juntes, aquest Hukai, que sona així de bé.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Aquest any s'ha tornat a posar en marxa el programa Vacances en Pau a Montornès. El projecte consisteix en l'acollida durant l'estiu de nens i nenes provinents dels campaments de refugiats. Les famílies del poble que vulguin col·laborar-hi podran acollir-los a casa seva durant els mesos de juliol i agost. D'aquesta manera s'ofereix als infants saharauis l'oportunitat de descobrir realitats que desconeixen, passar l'estiu lluny de les dures condicions climatològiques del desert i conviure amb altres nens i nenes de la seva edat per compartir i ampliar la seva visió del món. Així ho ha explicat la regidora de Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa.
2: Com sabem, allà al desert les temperatures són molt elevades, la situació que viuen aquestes famílies exiliades en aquell desert a la zona d'Argèlia, doncs suposa que puguin trencar una miqueta amb aquesta rutina que es troben, que puguin venir aquí, que puguin gaudir amb els infants de Montornès de les activitats que fem durant l'estiu, que tinguin la possibilitat de poder anar al metge i fer-se revisions, que estiguin durant 2 mesos amb una alimentació més saludable i més sana i que això els doni com unes forces i un extra doncs, per poder acabar el que és la resta de l'any en els campaments i esperar 12 mesos per poder tornar a venir cap aquí i gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: Les famílies de Montornès que vulguin fer l'acollida o demanar més informació poden contactar amb el Departament Municipal de Cooperació Internacional a través del correu cooperació@montornès.cat o bé trucant a l'Ajuntament. També es pot contactar amb l'associació Caldes Solidària al correu info@caldesolidaria.org o al telèfon 696 037 838. L'Ajuntament assumirà part de les despeses del viatge i facilitarà la participació dels infants en els casals municipals d'estiu amb una bonificació del 95%. Escoltem Evelyn de la Rosa.
2: La nostra idea és que les famílies que vulguin ser acollidores siguin coneixedores de que des de l'Ajuntament i el Departament de Cooperació ens farem càrrec de tots els costos que venen derivats dels bitllets d'avió, per exemple, i després també d'una bonificació del 95% per als infants que també vulguin participar de les activitats de l'estiu, com per exemple amb el casal de vacances, sigui itinerari de lleure o l'esportiu, doncs tenir aquesta bonificació i que puguin venir pràcticament sense un cost addicional per la família acollidora.
1: La participació del municipi en el programa Vacances en Pau va començar pels voltants del 1995. Fins al 2012, Montornès va acollir una desena de nens i nenes saharauis cada any. Ara es vol reactivar el programa per poder oferir una infància de qualitat a infants d'altres països.
2: Montornès té un reconeixement com a municipi acollidor de molta història. Hem de ser conscients que hem patit unes crisis molt fortes. Montornès som una ciutadania, sobretot, de classe treballadora. Per tant, quan hi ha aquests impactes econòmics en el món, nosaltres també ho notem molt. Però realment fa ara uns 10 anys, 10, 12 anys, que la cosa està una mica aturada. I realment amb tot el que ens està passant amb Gaza, a Ucraïna i tot, creiem que era necessari poder entomar de nou aquest programa, que aquesta infància pugui sortir d'aquests països en conflicte, que puguin viure una altra realitat, que estiguin durant 2 mesos sentint-se, no?, que el que realment significa la infància, que és gaudir, disfrutar dels amics, prendre un gelat o anar a una piscina, i que a partir d'aquí doncs puguin tenir una miqueta d'esperança de que tot tornarà a com era abans.
1: Pel que fa a l'idioma, la regidora de Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa, ha indicat que molts infants aprenen espanyol als campaments. Una dada que mostra la relació entre Montornès i aquest projecte és que ara venen els fills i filles d'aquells nens que fa anys van passar per l'estiu aquí a Montornès. Així ho ha dit de la Rosa.
2: Una de les coses que normalment es fan en els campaments són classes d'espanyol, perquè al final el estar tan a prop de l'estat espanyol obria aquesta porta no?, que els estius d'aquests infants tinguessin una miqueta més de dignitat. I, home, doncs al final és com una evolució. Ara tenim moltes famílies que fa 10-12 anys eren acollidores que mantenen el contacte amb aquests infants i que a dia d'avui són infants que s'han casat, que tenen fills i que ara són aquests fills, aquests nens i nenes que venien abans, els que venen ara a gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: El programa Vacances en Pau forma part del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Montornès.

I aquell que escoltem és Mamaduixa i una de les seves darreres cançons que parla dels seus amics, a qui anomena la millor gent del planeta. I així són els nostres amics. Anem a escoltar Mamaduixa.

0: I ara anem a parlar d'esports avui dimarts, perquè avui sí que ha pogut venir. Ens acompanya el Sergi Castanovas. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, aquí ja és per portar els esports una setmana més, que hi ha fase decisiva de temporada, sí, a la majoria d'esports.
0: Sí, sí, sí, sí, estem amb la intriga. Això sí, parlàvem al principi que t'esperàvem aquí més emocionat amb el teu esperit culer, eh? Veig que ja han passat un parell de dies, o ja t'imaginaves que guanyaríem la Lliga?
1: Ja ens ho imaginàvem, no? Òbviament que guanyaríem la Lliga. La Lliga estava guanyada, ja, entre cometes. Però, home, sí, l'important va ser guanyar-la davant el Madrid. I...
0: Ah, ja sabia
2: jo. Ens preguntàvem, Sergi, si vas anar a Canaletes o no, eh? Si vas a fer celebració completa, eh?
1: A Canaletes no vaig anar ni jo ni ningú,
2: perquè
1: estan obres...
2: Es fa a Plaça Catalunya, no?
0: Sí, la celebració, sí.
1: Estan obres la Rambla, sí, ningú, sí, podia accedir, ho van fer a Plaça Catalunya. I no, la veritat és que de treballo no podia anar a les 12 de la nit a Plaça Catalunya. I a la rua tampoc vaig poder anar, així que...
0: Bueno, però ho vas viure des de casa,
1: sí,
0: teva.
1: Sí, des de casa, i la rua la que vaig poder me la vaig posar per la tele, vaig veure ja com anaven tots ja una mica beguts.
0: Passadets?
1: Sí.
0: Bueno, llavors et perdonem que no hagis vingut tant la samarreta. Vinga, va, anem a centrar-nos en l'actualitat dels esports locals, perquè com deies ja tenim, comencen a ser jornades decisives i hi ha moltes entitats que, bueno, han tingut un paper important aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, comencem parlant d'unes entitats que no estan en aquell moment decisiu de la temporada, però que segueixen competint, com
0: molt
1: sempre.
0: Bé.
1: Comencem pel patinatge artístic, perquè hem tingut a representants del Club Patí Montornès a la fase prèvia del Trofeu Catalunya de nivells 5, 6 i 7, que s'ha fet a Santa Eulàlia de Ronçana. Així que això, fase prèvia d'aquest Trofeu Catalunya, que és una competició doncs, de diverses jornades, fase,
0: sí,
1: prèvia i després jornades finals. I ahir hem tingut 17 patinadores del Club Patí Montornès que han aconseguit un total de 5 medalles.
0: Molt bé.
1: Que han estat una medalla d'or per la Leia Díaz. Després, les medalles de plata que han estat per Sofia Pucurull, Nora Gómez i Clàudia Huedo, i una medalla de bronze per Martina Roa.
0: Enhorabona a totes.
1: Aquest és el balanç d'aquesta fase prèvia a Santa Eulàlia de Ronçana, i la competició, en aquest cas, del Trofeu Catalunya no acaba aquí, perquè aquest pròxim dissabte continuem amb una altra fase prèvia, en aquest cas, dels nivells 1, 2, 3 i 4.
0: Davant, no?
1: Sí, si teníem els nivells 5, 6, 7, ara 1, 2, 3, 4. La pròxima fase prèvia aquest dissabte serà a Caldes d'Estrac, i tindrem doncs una vintena de patinadores també del Club Patí Montornès allà competint, així que la setmana que ve veurem què tal els hi ha anat.
0: Ja ens ho explicaràs. Què més ens pots explicar d'aquest cap de setmana?
1: Doncs anem ara al karate, que com cada setmana doncs tenen alguna coseta a dir. En aquest cas, el Club Karate Montornès va estar al Campionat d'Espanya Infantil, que es va fer a Oviedo, amb un total de 5 karateques locals que van representar el club, bueno, en aquest cas la selecció catalana van representar, però també el club, com sempre. I en aquest cas, sense cap medalla entre aquests 5 karateques.
0: Quina llàstima.
1: Però l'experiència del campionat d'Espanya, com sempre, està bé.
0: Home, i tant, per arribar aquí han hagut de fer una bona temporada i és un premi, poder representar la selecció.
1: Doncs sí. I sense marxar de karate, també un altre punt, i és que tenim... a una membre del Club Karate Montornès, la Teresa López, que s'ha convertit en això, la primera membre del club, en ser aprovada com a jutge estatal de karate en les dues modalitats, tant en kata com en kumite. Així que doncs, ella ara podrà estar en aquestes competicions estatals, però com a jutge.
0: Molt bé, doncs interessant i enhorabona. Continuem repassant els resultats del cap de setmana. Què més ha passat?
1: Doncs ara sí, anem ja a afrontar aquests finals de temporada. Comencem parlant del bàsquet, perquè hem tingut de nou partit dels dos sèniors. En el seu cas, ja amb la temporada bastant decidida.
0: Sí.
1: El femení, que ha aconseguit una victòria 56-39 contra el Malgrat, i el masculí, que també ha guanyat 40-92 contra el Papiol. I doncs això, en el seu cas, la temporada està bastant decidida. El femení és 11è amb 9 victòries i 15 derrotes, però ja té el descens confirmat.
0: Vaja, home, pobretes.
1: La veritat és que s'han quedat molt a prop, perquè estan res. O sigui, si guanyen l'última jornada, s'hauran quedat a apenas un punt, a una victòria, no, de salvar-se.
0: Quina ràbia.
1: Però ja les tenim. I el masculí, que és 5è amb 15 victòries, 10 derrotes, el seu balanç. I l'última jornada pels dos equips serà principalment per mantenir aquestes posicions. Ja no es juguen res, però sí, mantenir doncs, aquesta onzena i aquesta cinquena, si es pot. I aquesta última jornada serà amb el femení, que jugarà fora de casa contra el Mollet, un partit que serà el diumenge a 1:45 del migdia. I el masculí tancarà la lliga a casa, al pavelló de les Vernedes, contra el Palcam, en un partit que serà el diumenge a 7:00 PM, així que això és l'última jornada i els dos sèniors acaben la lliga. El femení farà amb un descens a segona territorial, mentre que el masculí sí que ha aconseguit, bueno, de moment aquesta zona alta aconseguirà i es mantindrà la categoria.
0: Molt bé, doncs si voleu tenir l'oportunitat de veure el darrer partit, un partit de bàsquet sènior, recordeu que estarà a casa el diumenge a 7:00 PM. Què més, Sergi? Què més portes avui?
1: Anem ara cap al futbol sala. Jo ja avanço que ja ho heu vist una mica, però és que no hi ha gaires bones notícies aquesta setmana en general.
0: Vaja, home.
1: Perquè el primer equip de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala ha perdut 6-1 contra el Santa Perpètua. Ui. I amb això s'acomiaden de les opcions d'ascens.
0: Vaja.
1: Ja no tenen opcions per pujar. Amb un partit amb el qual les de Santa Perpètua es van endur, sobretot gràcies a la segona part. O sigui, van arribar empatats a un al descans.
0: Oh, i, quina ràbia, pobrets.
1: 5 gols a segona part.
0: Sí, sí, va ser
1: dur. Doncs van decidir el partit. Un resultat que fa que Montornès baixi a la 8a posició amb 38 punts.
0: Oh.
1: Recordem que Ferrer estaven segons, o sigui, sí, sí. Demostra la igualtat que hi ha en aquest grup.
0: Totalment.
1: Però això, ja s'han quedat sense opcions de pujar ni de baixar amb dues jornades restants. Així que, bueno, mantindrà la categoria, segur.
0: Bueno, que això està bé.
1: I cap amunt i cap avall, que també està bé. I el seu pròxim partit serà contra l'Escola Pia Sabadell, que serà aquest dissabte a 6:15 PM, aquí a casa, a Montornès. Així que això, penúltima jornada en el cas del futbol sala.
0: Bé, sí que encara ens queden un parell.
1: Sí, i en el cas del futbol sala també continuem mirant ja una mica a l'estiu, perquè l'Associació Esportiva Montornès ha anunciat una nova jornada de tecnificació.
0: Ah,
1: que ja tenen a l'horitzó, serà el dijous 25 de juny, serà amb Borja Puerta, que és porter del Valdepeñas i anteriorment va ser porter del Santa Coloma, així que porter de categoria primera divisió espanyola. I això, una jornada que serà el dijous 25 de juny, serà per totes les categories de base, de 5:00 PM a 9:00 PM, té un preu de 35 euros, teniu tota la informació a l'Instagram del club. I això, doncs, nova jornada de tecnificació per porters.
0: Molt bé, doncs ja ho teniu el proper dia 25 de juny. I acabem amb més resultats.
1: Acabem amb futbol, que dona de què parlar aquesta setmana. Déu-n'hi-do tot el que tenim. Comencem parlant del primer equip del Montornès Norte, que també ens presenta males notícies, perquè va caure per 4-3 contra la penya blanquiblava La Roca. I també s'han esfumat ja les seves poques opcions que tenien de salvació. Ja és un descens confirmat a quarta catalana.
0: Vaja.
1: Tot i que va ser un bon partit, la veritat, perquè era un rival de la zona alta i ho van lluitar fins al final.
0: Sí.
1: Però això, una derrota que fa que el Montornès Norte acabarà en 14a posició, que és la que ocuparà mateix, ja no es podran moure d'aquí. I queda una jornada ja una mica per l'honor.
0: Bueno.
1: Que serà contra el Sant Fost, que és el Cué.
0: Vaja.
1: Sí, bueno, potser podem acabar la temporada...
0: amb una victòria, no?
1: Sí, amb una victòria. I un partit que serà el dissabte, a 5:00 PM, serà aquí a Montornès, al camp de futbol. Així que, encara que hagi baixat, si podeu anar a acomiadar una mica l'equip amb aquesta
0: segur
1: temporada...
0: Segur que pels ànims aniria molt bé.
1: Segur que pels ànims anirà bé. I que es vegi una mica que tenen suport...
0: Clar, l'afició.
1: Sí, l'afició, i que l'any que ve podran recuperar la categoria.
0: Esperem, dissabte a 5:00 PM.
1: Doncs sí, i ara passem a l'equip de veterans del Club Futbol Montornès, que ja tenen calendari per la promoció d'ascens que juguen a Lliga Elite. Recordem, podien haver... jugaven aquest ascens directe a Lliga Elite, finalment no va poder ser, però tindran una lligueta de 4 equips per pujar. I ja tenen el seu calendari, començaran aquesta setmana, aquest dissabte, contra el Faldes de Cardedeu, un partit que serà aquí a Montornès. La setmana que ve jugaran contra el Cànova Soviets, fora de casa, i l'últim partit serà contra el Santa Susana, que serà el 31 de maig, d'aquí 2 setmanes, serà aquí a Montornès. I això, aquests són els 3 partits, els 2 primers d'aquesta mini lligueta de 4 pujaran a la nova Lliga Elite.
0: Bueno, doncs, a veure si hi ha sort.
1: I acabem amb futbol perquè també acaben les temporades i es comença la planificació de les pròximes temporades.
0: Sí.
1: Aquí no es pot parar cap moment. I comencen les planificacions amb les jornades de portes obertes. El Montornès Norte ja va arrencar aquestes jornades de portes obertes la setmana passada. Portes obertes, recordem, pels equips de base.
0: Sí.
1: Per les diferents categories. Unes jornades obertes que continuaran durant les pròximes setmanes, els dimarts i els dijous. entre, bueno, perdó, a 6:15 de la tarda pels menors d'11 anys, totes les categories per baix de 11 anys, i a 7:00 de la tarda pels majors de 11 anys. Sí, que els que vulgueu provar amb els equips del Montornès Norte, d'aquestes categories de base, doncs dimarts i dijous. I d'altra banda, el Club Escola de Futbol Montornès, que es va presentar una mica l'altre dia, sí, amb aquell acte a la plaça Pau Picasso, també farà una jornada de portes obertes aquest divendres. Serà a 6:15 de la tarda pels jugadors de formació, de categories de base, i també en tindran una a 7:00 de la tarda per adults, per categoria amateur, per veure si aquest club doncs pot organitzar un equip sènior de cara a la temporada vinent. I doncs és això, totes aquestes jornades de portes obertes, tant del Montornès Norte com del Club Futbol Montornès, seran al camp de futbol municipal.
0: Perfecte.
1: I també a xarxes teniu tota la informació. I doncs res, jornades amb molt de futbol i amb molta planificació per veure quin futbol tindrem l'any que ve a Montornès.
0: A veure, de moment que vagi informant equips i aniràs explicant. Doncs Sergi, moltes gràcies per haver vingut avui, encara que sigui dimarts. T'esperem la setmana vinent per veure com acaben algunes lligues i fer una altra repassada.
1: Doncs sí, perquè encara que estigui tot ja una mica decidit, doncs encara queden partits per jugar que anirem seguint.
0: Clar que sí, Sergi, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
0: Adéu.

I nosaltres avui us proposem saber o escoltar, és ben dit, com sona el nou disc de Melendi, que es diu Pop Rock, i és el 13è disc que treu l'estúdio, i diuen que ha volgut tornar a la seva essència per començar una nova etapa. Coneixíem la publicació del disc el divendres amb aquesta cançó Veneno y Arena.

I aquest piano tan bonic també forma part del disc de Melendi. De fet, aquesta cançó que estem escoltant ara va ser un dels avançaments que ja ens va deixar l'artista per indicar que venia un nou disc. I portava 100 anys sense treure nova música. És cert que fa poquet va treure un disc d'aniversari dels seus 20 anys, però eren versions ja de cançons que tothom coneixia. I llavors aquest és el primer disc nou que treu des del 2021, pop rock. I perquè es fa una idea també de com sona, anem a escoltar una miqueta d'aquest Fecha de Caducida, una cançó que ja havíem escoltat.

Estem repassant avui com sona el nou disc de Melendi, Pop Rock. Hem escoltat Veneno y Arena, Fecha de Caducidad, i ara Nunca te dejaré solo. A mi ja acabem aquest repàs, però el disc té 11 cançons, tot en solitari, i el podeu escoltar a totes les plataformes. I si el voleu escoltar en directe, que sapigueu que el disc també ve acompanyat d'una gira Pop Rock Tour, que començarà el 2 d'octubre a Granada.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I ara anem a parlar amb l'Institut Marta Mata perquè aquest divendres ens arriba una fira gastronòmica, una proposta molt interessant, i per presentar-la teníem nosaltres a la coordinadora dels cicles formatius de l'Institut, a la Sílvia Candelic. Molt bona tarda, Sílvia.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal? Com estàs?
2: Doncs mira, molt bé, ja a punt del festival.
1: Sí, sí, aquest mateix divendres... El mateix institut, no sé si li expliques què heu preparat.
2: Doncs mira, resulta que els alumnes de segon, tant de cicle formatiu de cuina i gastronomia com del cicle formatiu de grau mig de restauració, a segon fan un mòdul, una de les assignatures, que es diu projecte intermodular. Això vol dir que és un projecte que implica tots els mòduls, totes les assignatures que fan al llarg del curs.
1: Vale.
2: I se'ls van proposant reptes, no? I els alumnes han d'anar resolent aquests reptes. I al final...

0: I llavors, doncs sí, cada grup de dos alumnes posarà una paradeta simulant una food truck i oferirà doncs, un dels plats que han anat creant durant aquest curs, el millor plat, diguéssim, els que ells han escollit, que han dit, doncs, aquest plat és el que jo vull vendre a la meva food truck, el vendran aquell dia.
1: Per la gent que es digui, escoltant, i això que de food truck, al final no és com una mena d'així de furgoneta, seria malament dit, no? On ens venen normalment menjar que es pot fer ràpidament, no? Menjar així com
0: sí,
1: ràpid.
0: És menjar de carrer, diguéssim, no? És una furgoneta o una parada al carrer i es desplaça d'un lloc a l'altre, no? Pues, per exemple, una festa major, doncs ve una furgoneta i ven creps, una altra vendrà bruixetes o una altra, val? I llavors nosaltres, és aquest el concepte. El que passa que com que no podem posar food trucks en el pati de l'institut, el que farem, hem demanat la col·laboració de l'Ajuntament de Montornès, llavors l'Ajuntament ens deixarà les carpes, aquestes que a vegades es posen doncs, quan es fa el concurs de truites o quan es va a alguna entitat, fa alguna cosa al carrer, posen aquestes carpes, doncs cada carpa simularà una food truck i llavors hi hauran 11 stands, no? 11 parelles d'alumnes i que posaran el seu stand i llavors hi haurà pues, stands de còctels, stands de creps i pancakes,
1: que bo.
0: Estants d'arròs, estants de, no sé, vedella amb bolets, per exemple, no? Cada stand, cada food truck o stand tindrà una tapa. Llavors estem venent uns tiquets que valen 25 euros i es poden comprar a l'institut amb efectiu o bé al restaurant pedagògic tant amb efectiu com amb targeta. I són unes entrades en aquest festival gastronòmic, que li hem dit Circular Festival. Circular, senzillament, perquè ens posarem així en rotllana i tothom quan entri doncs, podrà veure les diferents paradetes i podrà anar, doncs, que només podrà anar a una paradeta un cop. És a dir, es passejarà per totes les paradetes i l'entrada té 12 consumicions, però només podrà fer una consumició cada vegada. És a dir, ha de fer una consumició, tothom ha de passar per tots els estants, tothom ha de menjar tot. Diguéssim, és com si fos un menú degustació, però de tapes.
1: Sí, sí, clar que guai. I per una mica repassant el tipus de tapes que has dit, hi ha de tot. O sigui, hi ha dolç, n'hi ha salat, entenc que porcions una miqueta més grans, una mica més petites. Això, clar, us haureu posat o els alumnes d'acord per oferir al final com una mena de menú.
0: Sí, exacte. En el procés aquest de creació de la food truck, doncs nosaltres hem dividit una mica l'últim projecte, l'últim repte, l'hem dividit en gent d'alumnes del cicle de cuina i alumnes del cicle de restauració. Els del cicle de restauració han triat si fer postres, que són o creps o pancakes, i cafè, o fer còctel. Llavors tenim tres paradetes de còctel, en tenim dues de postres i la resta, pues, en tenim una de fricandó, per exemple, una de vedella amb bolets, una d'arrossos, i cada grup guarnirà una mica aquesta paradeta, guarnirà una mica aquesta food truck, amb la qual seran pues, fàcilment, la reconeixerem fàcilment, no? Pues, per exemple, la que fa l'arròs, no? Pues, aquest grup es diu Paelles i Paellos. Doncs ho tindran allà escrit, ells s'han fet la seva decoració i bueno.
1: O sigui, hi ha feina, no només és cuinar, clar.
0: No, és tot. Al darrere hi ha tot un projecte que implica que cada setmana han tingut dues hores per fer no només l'execució de la cuina, sinó pensar què faran, quin serà el seu tema, no? Quin és el tema de la seva food truck. Doncs hi ha gent que s'ha plantejat pues, això, no? El tema dels arrossos, un altre que s'ha plantejat doncs, menjar africà, no? I cuina amb iuca, i fan llaça amb iuca, o sigui, cuina més tradicional i fan africandó. Bueno, cadascú ha tingut un plantejament i llavors han hagut d'anar fent l'evolució del seu negoci per al final acabar fent una food truck.
1: Clar, i entenc, Sílvia, que durant aquella estona, òbviament, els alumnes estaran allà, però serà un dia intens, perquè el menjar l'hauran de tenir ja els còctels, no?, però els que fan arrossos i tal, clar, això té una feina prèvia.
0: I

0: Els còctels també té preparació, eh? Sí, sí. No, doncs mira, els alumnes estaran durant tot el dia preparant, muntant les paradetes i preparant les food trucks, i llavors es comença, la gent començarà a arribar a les 7 de la tarda, i de les 7 de la tarda fins a 8:45. És a dir, la gent pot anar entrant escalonadament, creiem que anirà arribant, i a 8:45, diguéssim, es tanca la cuina. Es deixa de donar menjar. És com si funcionarem com funciona el restaurant, perquè, clar, els alumnes pobres hauran estat des de les 10 del matí fins que se n'en vagin, doncs non-stop, no? Bueno, non-stop no, perquè tindran una estoneta on farem dinar de família, no?, i dinarem tots junts, i després, bueno, però sí, sí, ells, per ells és molta feina aquell dia. És muntar-ho tot, preparar-ho tot, cuinar-ho, sí, sí.
1: Clar, és el primer cop que ho feu.
0: És el primer cop que ho fem, sí, sí, és el primer cop. A veure, la veritat és que estem molt il·lusionats. Ara ja he vist que arribaven ja les carpes de l'Ajuntament i tot, i ja els alumnes mateixos anaven dient: ai, mira, que ja han arribat les carpes, ai, són de color granate. Vull dir que sí, sí, és el primer any que ho fem, a veure què tal surt. Esperem que molt bé, la veritat. Tenim molta il·lusió.
1: Segur que sí. Doncs només per recordar la dinàmica, som, deies, 25 euros? 15?
0: Sí. No, 25 euros, sí.
1: 25 euros per, i entraran consumicions a totes aquestes food trucks, perquè, bueno, jo crec que d'aquí un ja surt sopat, no?
0: Sí, i tant que surt sopat, sí, sí, sí, surt sopat, eh? Perquè, clar, doncs mira, n'hi ha 6 de menjar complet, diguéssim, i després hi ha les de còctels, no? N'hi ha 3 de còctels, i després hi ha els postres, no?, que són creps i pancakes, i sí, sí, surt sopat, sí, sí. Com una petita tapa, no? És una petita tapa, i llavors de cada una, perquè tu podràs anar a cada una, menges una petita tapa de cada una, llavors surt sopadíssim.
1: Genial. Recorda'ns, Silvia, com podem comprar aquests tiquets?
0: Doncs mira, senzillament venint a l'institut, es venen els tiquets a l'institut, o a l'institut o bé al restaurant.
1: Perfecte.
0: Al restaurant de l'escola.
1: Genial, doncs ja sabem que tenim una fira gastronòmica aquest divendres, que ningú s'oblida, l'Institut Marta Mata, a partir de les 7, i important tenir el nostre tiquet i gaudir d'aquesta feina que fan els alumnes, i de tenir així com un festival de food trucks a Montornès, algo innovador que ens presenten des de l'Institut Marta Mata. Sílvia, només animar, va, que queden poquetes, no?, entrades.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que ens queden molt poquetes. I això serà a l'Institut Marta Mata, eh? No serà a l'Escola d'Hostaleria, sinó que
1: ningú
0: serà...
1: es confongui.
0: Exacte, que ningú es confongui. I es venen les entrades, que encara ens en queden algunes, es venen tant en el restaurant del Molí com també a l'Institut, eh? Tenim, en els dos llocs tenim entrades encara.
1: Genial. Doncs Sílvia Candelí, coordinadora dels cicles formatius de l'Institut Marta Mata, moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
0: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Arriben les 6, això vol dir que ens hem d'acomiadar. Espero que no us hagi entrat molta gana, i si no, doncs, a berenar tothom. I recordeu que a les 10 podeu tornar a escoltar aquest mateix programa, ara que parlàvem de la Fira Gastronòmica de l'Institut Marta Mata, però també hem repassat avui els esports, els resultats esportius del cap de setmana amb el nostre company, amb el Sergi Casanovas. Hem parlat també del programa Vacances en Pau per acollir nens i nenes dels campaments refugiats saharauis durant l'estiu. I també hem repassat les demandes dels professors i professores que avui, recordem, hem tingut aquesta jornada de vaga unitària. Tot això de nou podreu escoltar a les 10 aquí al Territori Nocturn. Demà tornarem amb nova secció del Montornesenc del mes, amb l'Estani Serrano, també nova entrevista musical del Miquel Zafra. Així que un combo que tindrem demà a la tarda per tots els gustos, que no us podeu perdre i que us estarà esperant a partir de les 5 aquí a Ràdio Montornès. Avui només desitjar-vos que acabeu de passar un molt bon dimarts, molt bona tarda a tothom i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. 11 persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero de Poblenou, Barcelona, una de les quals es troba en estat greu i l'altra menys greu i han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El cap d'unitat d'intervenció dels bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. Ha confirmat que el pis que ha explotat i dos més han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. L'edifici s'ha quedat sense llum i aigua. S'està valorant si els residents de la finca tornen al seu domicili sense els serveis bàsics o són reallotjats de manera provisional en d'altres habitatges. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt els últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. Mònica García és ministra de Sanitat.
3: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
2: I el Tribunal Suprem fixa doctrina sobre els interins i rebutja fer-los fixos per l'abús de la temporalitat, argumentant que sense superar un procés subjecte a principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es vulneraria la Constitució i s'impediria l'accés a l'ocupació pública d'altres ciutadans. El Suprem no només obre la porta a fer-los fixos un cop hagin aprovat el procés de redacció perquè s'hagin quedat sense plaça, això sí, per manca d'oferta. I hem sabut que el consum de contingut en català a les xarxes socials es va disparar el 2025 amb un 71% més de visualitzacions a Instagram, TikTok i YouTube que l'any anterior, segons l'informe Lista elaborat per Accent Obert i La Fera. L'increment s'explica sobretot per un creixement del 31% en les publicacions. Els continguts més vistos són estil de vida, amb un 21% del total, seguits del de societat i també el d'humor. I l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat a la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al CaixaForum.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua, per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ei, Cocos, avui hem començat realment potents amb Zeta Top i La Grange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. ¿Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir Mort Agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de Mort Agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995, amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes, la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que d'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run. Long May You Run.

0: Long May You Run.
1: Long May You Run. Long May.
0: I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Falster Botel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Gràcies per ser ràdio.
4: Cocodril Club.
5: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: junto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: Me estaría contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i en què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haver sido i no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta, Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu perquè els hi tinc molt de carinyo als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari. Iva.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Benvingudes, benvinguts, salutacions de José Luis Cano. Avui tanquem el cicle d'entrevistes trimestrals del programa Els grups municipals parlen del segon trimestre de l'any. Cada dimarts a aquesta hora convidem a conversar un dels regidors i regidores dels diversos grups polítics amb representació a l'Ajuntament. A les entrevistes d'una durada de 30 minuts abordem temes d'actualitat i d'interès local. Avui als estudis de la ràdio tenim José Montero, regidor de Montornès en Comú i alcalde. Bona tarda, senyor Montero.
1: Bona tarda, José Luis.
0: Senyor Montero, com va tot?
1: Pues molt enfeinats. Tenim a tots els equips treballant a tope. Estan sent setmanes molt, molt intenses.
0: A aquestes altures del mandat, quins són els objectius de Montornès en Comú fins que acabi, justament d'aquí a un any?
1: Bueno, precisament ara, en aquest moment, ja una mica fase final, crec que comencen a veure els projectes dels que hem parlat molt i que ja s'han posat en marxa i que els veurem durant els pròxims mesos, i jo crec que hem d'estar molt satisfets i satisfetes perquè ha sigut molt difícil. Són projectes de llarg recorregut que seran una realitat, no? Els pisos de carrer Vallromanes, el centre de dia, que cada vegada es veu com avança més, i tants d'altres, no? Aviat començant les obres dels diferents carrers del centre. Vull dir que és una satisfacció, a part, evidentment, de tots els projectes, diguéssim, de caràcter social, que aquests dies també s'han presentat, el nou projecte d'orientació al municipi. Estem presentant el projecte d'estiu enriquit i es presentarà l'estiu jove la setmana que ve. S'està preparant tota la programació d'estiu en general, però també ja s'està treballant per la festa major amb el nou format. Vull dir que allà, més enllà de les obres, hi ha molta feina d'aquest caràcter més social i més de vida comunitària.
0: Ara, en uns minuts, parlarem una mica més en detall d'aquestes qüestions que comentava. I recordem que el govern està format per 7 membres de Montornès en Comú. En breu arribarem a l'equador d'aquest 2026. Quin és l'estat d'execució de les actuacions incloses en el pressupost?
1: Bueno, la part, diguéssim, de les inversions encara s'han de començar a programar. Sempre quan es fa aquesta previsió de cara a l'any, al final són projectes de llarg recorregut, i és important que un municipi a cada any, en funció dels diners dels que disposa, pugui programar aquestes inversions, no? Jo vull recordar que aquest any hem pogut plantejar-nos una major quantitat de diners, no? Tenim una limitació legal que no sempre es correspon amb la capacitat econòmica de l'Ajuntament. Aquesta vegada, i amb diàleg amb altres forces polítiques, vam poder acordar projectes importants que, com us deia, amb els carrers i així, però tenim la nova comissaria de policia, les noves dependències de la brigada, tot això té els seus tràmits i està en marxa i ens fa molta il·lusió.
0: Sobre aquesta comissaria, tenen ja redactat el projecte tècnic?
1: Hi ha una part que sí, perquè és un projecte que té diverses components, no? Una part molt avançada de les instal·lacions, i hi ha una altra part més de la reforma de l'edifici, i està en procés. Això hem anat informant al conjunt de forces polítiques, i l'important és que valorem que és una oportunitat que hem d'aprofitar, sobretot tenint en compte els successos del juliol passat, i que calia fer aquesta reforma que ens permet una actualització i tenir una comissaria que respon a les noves necessitats de l'organització de la policia, però també de les dependències d'atenció a la ciutadania, i sobretot millorar la seguretat a fons d'aquestes instal·lacions. Per tant, estem satisfets i això serà aviat una realitat.
0: Deia que hi ha en marxa obres als carrers. En matèria de via pública també, recentment l'Ajuntament ha publicat la convocatòria de licitació de les obres de la plaça de la Font i del carrer de Joan 23. Com seran aquests espais?
1: Bueno, aquí, com sempre, es procura fer una actualització que mantingui, diguéssim, les expectatives i els usos que té la ciutadania. Vull recordar que aquell entorn és un entorn al voltant de l'escola sense dormir, i per nosaltres aquesta és la gran prioritat. De fet, el que fem és consolidar els usos actuals que té aquella plaça. Recordo que vam diguéssim, ocupar un terç, o bueno, una quarta part d'aquell espai, limitant la rotonda, per les necessitats d'accessos a l'escola a partir de les obres. Ens va semblar que això era una bona idea, i per tant, per consolidar aquell espai, ja fem tot l'entorn. Per tant, completar la plaça i completar també la connexió de la zona peatonal del carrer Major amb la pròpia plaça Joan Miró a través de Jacint Verdaguer. Per tant, l'objectiu prioritari és la millora d'aquell centre al voltant de l'escola. També és una millora merescuda, no? El centre s'ha anat envellint, en aquells entorns feia molts anys que no es feia, hem començat per Mare de Déu del Carme, ara serà la Font i Jacint Verdaguer, i a continuació Joan XXIII. Per tant, jo crec que donem un salt d'una etapa que jo crec que s'ha d'allargar i ha de continuar amb la resta de carrers d'aquell entorn, no? Que ens falta de Palau d'Ametlla, després Capella, Joan Prim. Per tant, ha començat ja aquesta transformació a fons de l'entorn del centre, tenint en compte que les noves normatives ens obliguen també a fer espais accessibles. Per tant, en algun espai hi haurà alguna reducció de places d'aparcament que tenim previst compensar-les amb altres punts del municipi. Per tant, que al final el resultat sigui satisfactori pel conjunt de la ciutadania i també pel comerç, no? El comerç està desitjant aquesta millora, aquesta posta al dia, i ens permetrà, un cop feta, també reubicar de nou el mercat ambulant del divendres en allà. Per tant, crec que és un gran projecte que serà una satisfacció general.
0: I en quin estat es troben les dues licitacions, Plaça de la Font i Joan XXIII?
1: Precisament avui s'ha obert l'últim sobre de l'adjudicació de Plaça de la Font. No us puc dir ara el nom perquè tampoc no... Crec que encara no podem dir-ho fins que es formalitzi, però ja estaria el procés d'adjudicació. I de Joan XXIII s'ha acabat el termini i el que es trigui ara és obrir els sobres, però també ja s'han presentat diverses empreses, vull dir que està tot molt, molt avançat.
0: Senyor Montero, la regidora i els tres regidors de l'oposició que han passat per aquest espai d'entrevistes en les darreres setmanes han coincidit en que hi ha una falta de manteniment tant a la via pública com als edificis municipals. Des de l'Ajuntament, com aborden el manteniment?
1: Bueno, a mi m'agrada que fem un debat en aquest sentit, no? De detectar determinades coses a millorar i que no es converteixi en el gran debat del que passa en els municipis, no? Anys enrere se centrava molt en la brutícia, en la seguretat, i jo crec que aquests són debats desdibuixats i que no porten enlloc i que al final projecten una imatge molt negativa del municipi que no és ni justa ni que afavoreix, diguéssim, la vida de la comunitat, no? Per tant, és cert que tenim deteriorament en alguns carrers, això, com comentava, la zona centre s'ha envellit molt. Aquests manteniments sovint no són fàcils, però jo crec que no està tan malament com a vegades es vol plantejar. No hi ha una situació generalitzada, tenim punts que sovint responen a que, com que s'està millorant i també millorant la neteja, doncs hi ha una exigència que jo entenc de la ciutadania. Per tant, evidentment, hi ha llocs a millorar. I el que hi ha, sobretot, a vegades, és un deteriorament dels paviments, no?, per la circulació, i això es procura resoldre, no? I amb els equipaments exactament igual. Evidentment, s'han donat situacions que jo admeto que són molt incòmodes, no?, que provoquen molèsties als usuaris, tant professionals com d'entitats, i això és lamentable, i jo crec que hem d'assumir aquesta responsabilitat, però també crec que s'ha de valorar que tenim molts equipaments, tenim més de 40 equipaments en general, no? La gent potser no ho pensa, no identifica tots, però són molts, i això no vol dir que tot vagi malament. De fet, ja fa molt temps que es van tomar en sèrio planificar bé el manteniment, pel que fa tant a les actuacions com en tots els processos que hi ha de contractes, d'instal·lacions d'ascensors, per exemple, i tants d'altres, no? Alarmes i tantes coses. Això no és fàcil. Nosaltres ja vam fer l'encàrrec a principis d'aquest mandat i això està donant resultats. Encara tenim dificultats que evidentment s'han de solventar, que nosaltres no neguem, però jo crec que centrar el debat amb aquestes dificultats com si estigués passant una gran cosa, jo crec que això no dona una idea del municipi. Jo crec que hi ha molts equipaments en bones condicions i de qualitat. Hi ha aspectes que des de l'exigència s'han de corregir i que nosaltres tenim programa que això vagi sent així i anar reduint aquestes molèsties.
0: Seguim en directe amb el regidor de Montornès en Comú i alcalde José Montero. Al ple d'aquest mes, celebrat dijous, es van aprovar dues modificacions pressupostàries per poder finançar dues actuacions. D'una banda, la de millora de l'aigua calenta i la ventilació dels vestidors del camp de futbol i les pistes d'atletisme, i d'una altra, la de la reparació de la coberta del complex esportiu municipal Les Vernedes. Senyor Montero, quins són els terminis previstos en cadascun dels casos?
1: Exactament no us ho sé dir. Hi ha una previsió d'execució el més aviat possible. Jo que sí que vull destacar és precisament això que en parlàvem fins ara, no? Hi ha l'ànim de millorar els equipaments que tenen necessitat i, sobretot, hem d'identificar la capacitat econòmica que tenim com a ajuntament. Per tant, ens podem permetre mantenir aquestes instal·lacions que sovint, diguéssim, requereixen molts recursos, no? Vull recordar que el problema que hem tingut amb la coberta de la piscina és perquè a partir de la instal·lació de les plaques solars s'ha detectat una gran afectació per un procés complex de les humitats i de la cloració de l'aigua, i això ens ha permès detectar que podia haver estat un problema, i malauradament doncs hem d'invertir molts diners en allà, però hem detectat aquest problema i per tant ho posarem al dia. La cosa positiva és que tenim aquesta capacitat econòmica, no?, i també hem fet esforços per aconseguir finançament d'altres administracions, i aquesta és la clau. Per tant, evidentment, les obres a vegades incomoden, però jo crec que el que hem de valorar és que tenim aquesta capacitat de fer-ho i fer-ho el més aviat possible.
0: També en relació a les instal·lacions esportives, el ple es va donar llum verda a l'actualització de preus del complex esportiu municipal Les Vernedes. El punt va tirar endavant gràcies als vots favorables de l'equip de govern i del Partit dels Socialistes. Segons es va dir a la sessió, l'actualització respon a la necessitat d'ajustar el dèficit del servei, que l'any passat es va situar en prop dels 564.000 euros. Fins a quin punt servirà la pujada dels preus per equilibrar la balança entre ingressos i despeses?
1: Jo valoro molt el debat que hem fet i l'acord que hem arribat de manera generalitzada amb el conjunt de grups municipals, i a mi no m'agrada dir dèficit. Jo crec que els serveis públics han d'estar finançats perquè primer pertanyen a la ciutadania, i l'objectiu és que les mesures que prenem des d'un punt de vista de preus públics, però també d'aquesta modificació, és afavorir els usos i per tant garantir que hi ha equitat en aquest accés. Per tant, fins ara feia molt de temps que no s'havia actualitzat, i certament, encara que té molts usuaris, que té per sobre de 2.500 usuaris, al final són persones que van a fer un ús i n'altres no en fan, i per tant és lògic que aquestes persones, amb un preu raonable que és diguéssim, molt ajustat i a més amb totes les bonificacions que garanteixen que els diferents col·lectius puguin accedir, són preus que estan molt bé. Per tant, és raonable el debat que hem fet. Jo crec que ara l'augment d'ingressos s'aproxima als 200.000 euros, per tant, no reduirem a zero aquesta diferència, però insisteixo, a mi no m'agrada dir dèficit, sinó que és un servei públic i, per tant, ha d'haver-hi un equilibri entre el que aportem com a conjunt de municipi, igual que fem amb l'escola Bressol o l'escola de música per garantir aquesta accessibilitat, però les administracions hem d'assumir un cost d'aquests serveis. Per tant, jo no comparteixo que s'ha de repercutir al 100% de qualsevol servei si això el que suposa és que les quotes són tan altes, encara que l'equilibri econòmic es garanteix. El que sobretot hem de garantir és que les instal·lacions estan en bones condicions i que pot accedir qualsevol veí o veïna de Montornès.
0: Parlem d'educació, una de les competències que com a alcalde no ha delegat. Recentment s'ha presentat la xarxa Montornès Orienta, impulsada per l'Ajuntament aquest curs escolar amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és prevenir la desafecció escolar, l'absentisme i l'abandonament prematur mitjançant orientació i acompanyament continuat al jovent i a les seves famílies. Com s'està implementant aquest projecte al municipi?
1: Comença tot just ara. El que hem fet és el disseny amb el suport de Diputació, que en el seu moment va idear una eina general que li diuen l'SLOATE, que és, diguéssim, una adaptació a cada municipi d'una estratègia d'orientació, i nosaltres, que hem participat d'aquesta proposta general, l'hem denominat a Montornès Montornès Orienta. Ja fa temps que nosaltres venim actuant en respecte a l'orientació perquè hem identificat aquesta necessitat. Com que a Montornès desenvolupem molts projectes entorn de l'educació, aquesta ha estat una prioritat, no? Tenim un orientador, fem diverses activitats amb el conjunt de les escoles, i el que fem ara és donar-li forma a una gran estratègia que ens ha de permetre efectivament, diguéssim, donar resposta a aquests joves que per motius diferents, sovint per la seva situació socioeconòmica, sovint per la manca d'acompanyament, abandonen prematurament, i per tant vol dir que no passen de la formació bàsica obligatòria, no, de l'ESO, o fins i tot detectem diversitats d'alumnes que no continuen amb els seus estudis. Per tant, això ens preocupa, perquè hi ha una relació directa entre la continuïtat en els estudis i postobligatoris i aquest procés, diguéssim, de millora social, i ens interessa que això sigui així. Per tant, en el suport amb totes les polítiques d'educació que fem, aquesta és molt important i jo crec que ens donarà molt bon resultat. La Diputació s'ha sorprès de l'abast i de la qualitat d'aquest projecte, que té a veure sobretot amb l'esforç que fan els nostres equips tècnics, que tenen molta experiència, i l'altre dia quan vam fer la presentació al diputat de Diputació, doncs ens va felicitar, i jo crec que la felicitació ha de ser per elles sobretot, que són les que ho han treballat.
0: Senyor Montero, aquest dilluns ha mantingut una reunió amb el diputat de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona, Joan Josep Galiano, que precisament també va estar en aquesta presentació, no?, del Montornès Orienta, i aquest dilluns concretament va parlar del projecte Municipis per un estiu enriquit. Precisament ara fa un any que Montornès va ser escollit per participar en aquesta iniciativa de l'Aliança Educació 360 i la Diputació per garantir polítiques educatives locals durant l'estiu. En quin moment està aquest projecte a Montornès?
1: Ens fa moltíssima il·lusió i en aquest estiu ja es derivaran algunes de les actuacions que s'han programat i a les que s'ha arribat com a resultat d'aquesta feina. Precisament la Diputació ens ha felicitat, a vegades no valorem prou en el municipi, però som referent en el conjunt de la demarcació de Barcelona d'aquests projectes. El que hem fet és detectar precisament el fet que hi ha molts alumnes que estan al llarg del curs ben atesos a les escoles i participen de programes fora de l'escola, amb horari extraescolar, però sovint un percentatge d'aquests no participa d'activitats d'estiu. I per tant decau aquesta atenció educativa de lleure que fem. I la intenció és reduir aquesta situació, per tant que cada vegada hi hagi més nens i nenes que participen de les ofertes d'estiu. Nosaltres tenim un casal entre el de lleure i esportiu amplíssim. Després hi ha moltes ofertes en entitats esportives i també una oferta privada en acadèmies i altres equipaments, però teníem intenció d'estudiar a fons aquestes necessitats i mirar de compensar-ho. Per tant, l'objectiu és aquest. Farem fins i tot una oferta d'activitats al mes d'agost, que és un mes en què hi ha molts nens que no fan vacances i que tampoc fa cap activitat. Per tant, ens fa molta il·lusió. De nou, vull felicitar les professionals i tornem a ser una referència en la qüestió educativa, amb aquesta perspectiva que en diem a temps complet o educació 360, per tant, durant tot l'any.
0: Ens pot avançar alguna activitat d'aquestes de l'oferta d'agost?
1: Sí, bueno, i està previst un casal per 30 alumnes que farem a l'escola Marinada. Com deia, alumnes que sovint no tenen vacances i que es passen l'agost, diguéssim, doncs entre casa, la piscina, i són alumnes que ja participen de la nostra programació durant l'any. Aquest és l'objectiu. No pot ser que hi hagi mes i mig, quasi dos mesos d'estiu que no es fa cap activitat i decauen aquests suports i aquests acompanyaments. Per tant, aquest seria una bona experiència. En el projecte d'estiu enriquit es posava de manifest a molts municipis que a l'agost no es programaven activitats. Per tant, és la primera proposta potent, diguéssim, que jo crec que està molt bé.
0: I, senyor Montero, hi ha novetats sobre altres actuacions que l'Ajuntament té en marxa en matèria d'educació, com el trasllat del Pla de Transició al Treball? Recordi'ns aquest projecte.
1: Sí, això també ens fa una especial il·lusió perquè dotarem aquests alumnes d'una instal·lació nova que està prevista al costat del Marta Mata, serà una nova construcció. Això està pràcticament acabat ja el projecte executiu i ja hem acordat augmentar el finançament. Al final la Generalitat ens reconeix l'esforç que fem i ens financia fins a 1.200.000 euros d'aquest projecte lligat també a la nova reforma de l'escola d'hoteleria. Per tant, és un gran projecte. Un cop es faci aquest trasllat, ja podrem disposar de tots els espais de la Masia del Molí i allà es desenvoluparà la segona fase del projecte de l'escola d'hoteleria, no?, que ha de facilitar un nou mòdul de grau mitjà de pastisseria i accedir també al grau superior. Per tant, això ja s'està concretant. Jo crec que aviat podrem veure l'inici de les obres d'aquesta primera fase i després continuarà. Per tant, això, veient com la situació en general de manca d'inversió en l'àmbit educatiu, jo crec que hem d'estar molt orgullosos que Montornès hem aconseguit aquest 1.200.000 euros per invertir en educació.
0: I sobre la posada en marxa de la segona llar d'infants, hi ha cap novetat?
1: Nosaltres, com ja hem explicat alguna vegada, vam oferir els espais de l'escola Palau d'en Mella, que és la que vam construir nosaltres. Estan en tràmits les qüestions més físiques i la dificultat que tenim és que la Generalitat financiï el funcionament i la viabilitat de les places d'alumnes d'escola Bressol. Vam dissenyar una estratègia per dotar de dos grups més d'I1 i dos més d'I2, per tant, uns 60 alumnes, però la Generalitat no està fent les convocatòries que ens permetin sostenir això. Abans en parlàvem, no? Fem una inversió en diferents equipaments, doncs a la Bressol estem aportant quasi en anys que portem 700.000 euros. Per tant, si la Generalitat no inverteix el suficient per aquesta sostenibilitat, és molt difícil que ho podem fer sols. Per tant, nosaltres estem preparats, hem insistit a la Generalitat que volem fer-ho i estem a l'espera que se'n reconegui aquest oferiment i es financia adequadament perquè podem tirar-lo endavant.
0: Fa unes setmanes, Montornès en Comú va publicar un comunicat a les xarxes socials recriminant al Partit dels Socialistes, Fem Montornès i al Partit Popular que al ple de l'abril votessin en contra de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. De quina manera afectarà la no aprovació d'aquesta relació de llocs de treball?
1: Afecta i de forma important. Jo vull destacar, més enllà del comunicat, que no em correspon a mi donar explicacions del comunicat, diguéssim, de partit, no? Jo em correspon la part institucional, però aquesta situació ha sigut insòlita, això no havia passat mai, perquè a més vull recordar que la relació de llocs de treball s'acorda institucionalment amb la representació dels treballadors, per tant és un document de treball que el que fa és regularitzar places i ordenar els encàrrecs que hem fet a partir del que s'aprova en el pressupost i a la plantilla municipal. Per tant, no té cap lògica. De fet, s'ha parlat de 21 noves places, fins i tot es confonia plaça i lloc de treball. Es parlava d'una gran remodelació de la plantilla al final de mandat i jo crec que res més lluny de la realitat. La RLT, la relació de llocs de treball, s'ha d'aprovar cada any i s'aprova, com us deia, de forma acordada i aquesta... S'havien fet dues d'una quantitat petita, però no són nous llocs de treball. Només les novetats que hi havia sembla que generaven més acord, que eren l'ampliació en policia i en brigada. La resta, tret d'alguna excepció, són simplement regularitzacions de places ja existents. Aquelles persones ja estan treballant. Per tant, ja ha sorprès molt aquesta negativa, insisteixo, que no havia passat mai i sobretot perquè responia a un acord amb el comitè. Ara el que estem fent és iniciar un diàleg per, diguéssim, repescar una nova proposta que ens permeti aprovar algunes d'aquests llocs de treball per regularitzar aquestes situacions que estan pendents i que són injustes per les persones afectades per la manca de poder fer aquest canvi.
0: Deia que estan iniciant un diàleg, no?, per treballar una nova proposta de relació de llocs de treball. I quan està previst que torni a passar per ple la nova proposta?
1: Hem d'acabar de lligar-ho, però serà molt just pel ple del juny. Segurament podrem arribar al ple de juliol, però encara estem treballant.
0: En aquest mateix comunicat, el seu grup insta al Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana a unir forces per defensar els serveis públics. En aquests moments, veu viable un acord entre les tres formacions de cara al proper mandat?
1: Nosaltres sempre estem oberts. De fet, jo considero que ara hi ha bones condicions de treball i hem avançat molt. Evidentment, el fet que Esquerra, el regidor Sergi, decidís marxar del govern, diguéssim, dificulta les condicions de col·laboració, però jo crec que això no és una situació, diguéssim, que ha d'impossibilitar aquests acords. Per tant, jo crec que és possible, hem fet molta feina i crec que aquesta és la clau, que treballant junts i posant per endavant els interessos del municipi i de la ciutadania de Montornès és quan arriben els acords, que això està sent possible ara i ha de ser possible en endavant. Afegint a més, un tema que sempre en parlem, del que està venint. Per tant, s'està produint un deteriorament de molts aspectes de la democràcia, s'està produint un gir cap a actituds molt negatives respecte a les institucions i la desconfiança, i jo crec que les forces democràtiques, especialment les forces d'esquerres, hem de posar-nos d'acord que cal donar resposta a això. Per tant, nosaltres hi som, i nosaltres no som infal·libles ni no som perfectes, però estem amb aquesta predisposició política i passades les eleccions del 27, jo crec que es pot constituir una majoria àmplia d'esquerres en aquest municipi que garanteixi la continuïtat d'un projecte que estigui resolent les necessitats i les demandes de la ciutadania, no?
0: Senyor Montero, en matèria de residus, fa un mes l'Ajuntament va anunciar que endarreria la implantació del nou sistema de contenidors tancats que funcionen amb targeta, prevista inicialment per l'abril. Segons va dir, es fa per incorporar un nou model de dispositiu que comportarà millores en la salut pública, la comoditat en l'ús i el manteniment. A l'últim ple, la regidora delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc García, va avançar que les properes setmanes s'instal·laran els nous contenidors. Tenen dates concretes?
1: Tenim dates de treball encara, no podem fer-les públiques perquè el que ens interessa sobretot és precisar-les molt bé per comunicar-ho i per tant que puguem ja anunciar la data concreta en què es produeix aquest tancament. Estem treballant amb el Consorci perquè això sigui una realitat i per tant ja està programada l'arribada de la tecnologia, dels contenidors, el muntatge i el moment d'anar instal·lant-los a la via pública. Per tant, el que farem en els pròxims dies és concretar la data que podem anunciar perquè sigui ja i ens centrem. El que sí que sabem és que serà una data única per tot el municipi, no farem en dues fases com estava previst, donant aquest retard, però jo sí que vull manifestar la nostra satisfacció per aquest canvi de contenidor. He sentit les entrevistes aquests dies, es parlava com si fos una situació arbitrària que ens havia imposat el Consorci, i res més lluny d'això. El Consorci no és ningú que nosaltres, ningú més que nosaltres, nosaltres som Consorci. Per tant, va ser en el procés abans de la instal·lació que el Consorci ens proposa que per fi han identificat un contenidor que millora les condicions, les característiques dels que teníem fins ara i que valia la pena implantar-lo. Ens ho van mostrar i nosaltres, només nosaltres com a Ajuntament, hem pres la decisió. La dificultat era que s'havia d'esperar una miqueta més i nosaltres som conscients de que no podem trigar gaire, perquè hi ha una diferència entre quan s'acaba el repartiment de targetes, que a més vull comentar que està anant molt bé, que estem en un percentatge ja molt elevat de repartiment i, per tant, la gent de Montornès ha mostrat interès i jo crec que és una bona condició de cara que surti bé. Per tant, els pròxims dies anunciarem ja exactament la data i per tant, anirem a aquesta implantació i jo crec que valorarem quan portem un mes i escaig de prova que ha estat una bona idea perquè aquest contenidor resol les dificultats que tenia l'anterior.
0: Enfilem els darrers minuts d'entrevista amb el regidor de Montornès en Comú i alcalde, José Montero. Senyor Montero, a finals de març l'Ajuntament va publicar un comunicat que feia referència a una informació del diari El Periódico. Tractava sobre la reobertura de la causa d'una querella presentada per una caporal contra un sergent en funcions de la policia local per un presumpte assetjament laboral. L'oposició considera que el comunicat es posiciona a favor d'una de les parts i que l'Ajuntament s'hauria de mantenir neutral. Què en pensa?
1: Em penso que no és així. Jo no m'he posicionat al costat d'una de les parts, com si estan fent clarament altres grups, i és la seva responsabilitat. Jo crec que aquest és un tema prou seriós perquè en parlem amb rigor i el que li correspon a l'alcalde, a mi mateix i a qualsevol, és defensar la institució, que és el que jo estic fent, i defensar a la policia local de Montornès. Perquè les informacions del periòdico són la filtració parcial d'un expedient que està als jutjats i, per tant, el que mereixen tant una part com l'altra és màxim respecte i que en parlem poc d'això. Hi ha algú que ha decidit, la premsa, publicar-ho, algú en filtrar-ho i els grups municipals en parlar contínuament d'aquest tema. Per tant, jo estic tranquil amb això perquè jo el que correspon és que tinguem paciència, que esperem que es resolgui judicialment això i que nosaltres, si ens correspon, prendrem les mesures de manera contundent, però mentrestant hem de defensar, i jo crec que és molt injust, el desprestigi de determinats agents, del cos de la policia i al final també de l'Ajuntament. La ciutadania no li podem donar aquests missatges i no podem desprestigiar a la policia independentment del que passi. Si la cosa està clara, doncs s'ha de resoldre, però aquí jo crec que hem de respectar també per la persona, diguéssim, afectada. Qualsevol de les persones afectades mereixen aquest respecte. I això és la posició que jo he pres, en defensa de la institució, que crec que és el que em correspon.
0: Parlem també d'habitatge en aquests últims minuts. La setmana passada, regidors i regidores del govern i de l'oposició van visitar les obres dels nous habitatges de protecció oficial de lloguer al carrer de Vallromanes. Si no tenim mal entès, els treballs estaran enllestits aquest estiu. Com estan les feines de redacció de les bases?
1: Nosaltres ja tenim una proposta, un esborrany de treball, i ara el que estem acabant d'ajustar és com fem, diguéssim, el sorteig d'aquests pisos. Hi ha un procediment estàndard establert per la normativa i en funció de què l'impulsa l'àmbit de les cooperatives, per tant seria l'àmbit privat. Nosaltres estem en diàleg amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè ens interessa que aquesta experiència, que ja ha fet tot un camí, diguéssim, ha superat les dificultats i és una gran notícia per Montornès, el procés d'assignació també es pugui fer de la manera més transparent i fent un sorteig de cadascuna de les modalitats d'habitatge, i estem acabant de lligar aquests serrells. Per tant, aviat explicarem tot aquest procés. Sabem que hi ha moltes persones que ja s'han inscrit a l'Agència de l'Habitatge i que estan al registre i que podran ser candidates en aquests pisos, i jo crec que hem de celebrar-ho, que és una gran alegria i que és un tema molt candent en aquests moments, l'accés a l'habitatge. I a la visita l'altre dia va ser una delícia perquè ens van agradar molt les diferents modalitats d'habitatge, i jo crec que aquestes 40 famílies estaran la mar de bé en allà.
0: A la seva agenda pública hem vist que aquest divendres hi ha programada la visita del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper. Quin és el motiu de la trobada?
1: La veritat és que aquesta és una sorpresa. Vam coincidir l'altre dia a la celebració del 150è aniversari de Henkel a les instal·lacions de Barcelona, juntament amb el ministre d'Indústria, el ministre Hereu, i va ser el delegat, bueno, el gabinet de conseller, que ens va dir que tenia una activitat al circuit i que volia aprofitar el matí visitant municipis de l'entorn i que ens proposava venir aquí Nosaltres el que estem preparant és una agenda de temes en relació al teixit industrial del nostre municipi, perquè el conegui, algunes qüestions en relació a la tramitació d'alguns expedients que algunes empreses tenen en marxa, i també si podem parlar algunes coses d'ocupació i de generar oportunitats d'ocupació i de feina en el nostre municipi. Per tant, aprofitarem aquest oferiment i farem una visita que, encara que sigui greu, però és un honor, i ja estan sent molts consellers i fins i tot el president que han passat per Montornès, i estem molt, molt agraïts.
0: Abans d'acomiadar-nos, senyor Montero, expliqui'ns en què estan treballant des de Montornès en Comú ara mateix.
1: Bueno, estem preparant la festa que fem habitualment a l'arribada de l'estiu, que és és una mica la síntesi de l'acció feta durant l'any, i a ningú se li escapa que estem en perspectives ja de les eleccions de 2027, per tant estem treballant amb aquesta preparació de la festa. Hem fet la gestió perquè hi hagi un convidat molt especial que encara no podem anunciar, però de seguida que ens ho confirmen, i per tant crec que farem un acte interessant de fer balanç de tot aquests anys de feina i plantejar la perspectiva cap al que ve per endavant.
0: Doncs fins aquí l'entrevista al regidor de Montornès en Comú i alcalde, José Montero. Senyor Montero, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Gràcies, és un plaer.
0: Nosaltres marxem, tornem el 27 de maig a les 7 de la tarda amb el debat dels grups municipals parlants. Salutacions cordials des de l'assistència tècnica de Sergi Lombardo i de qui us parla, José Luis Cano. Gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més, sigueu benvinguts i benvingudes tots plegats als Sendes. Us proposem 25 minuts per atensar-vos a llocs molt interessants. Fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Sortim dels camins habituals i ens endinsem als secundaris. I després de fer-los, els expliquem. Els tres continguts d'avui són els que presentem ara mateix en el sumari. Una platja tal i com seria si l'home no hi hagués intervingut. Els Muntanyans és una petita i estreta franja de terra entre Torredembarra i Creixell amb platges naturalitzades, línies de dunes i un petit rerepaís de maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la Vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la Vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i sempre als invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra arran de mar que resisteix entre urbanitzacions de Torredembarra i Creixell i infraestructures com, per exemple, la via del tren. Els Muntanyans és un espai natural que a dia d'avui compta amb una figura de protecció, la xarxa Natura 2000, dins l'àmbit de les costes del Tarragonès. Una franja de prop de 65 hectàrees de superfície, amb una llargària de 2 quilòmetres i poc més, tancada a l'est pel Pont de Clarà i a l'oest pel sector marítim de Creixell. I molt estreta, no supera els 200 metres. Una entitat ecologista, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GPEC, fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GPEC. Ell ens explica que el que hi ha als Muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
2: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat doncs, d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat la urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig doncs, hi ha algunes urbanitzacions, però per sort doncs, encara perviu la base, que és, són les dunes ben conservades i les maresmes.
1: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
2: Quan parlem de platja, normalment la gent el que li ve al cap és una platja nua, amb sorra i com a molt doncs, amb alguna estora o alguna sombrilla per allà posada. Doncs aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
1: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
2: Les platges, en realitat, és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part dalt de tot, que és la emergida, la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta, bruta perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica doncs, que hi poden trobar-se doncs, crancs i altres animals a peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
1: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
2: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar, sorrenc pel qual s'hi escola l'aigua, a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les maresmes, i entremig hi ha la jonquera. Després de la jonquera ens trobaríem doncs, ja les pròpies maresmes, que trobem doncs, és un material que és molt més impermeable, en el qual s'estanya doncs, l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
1: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de Posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
2: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, doncs, potser destaquen plantes amenaçades com el Phleum arenarium o el Limonium diverti, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades, i una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca, que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
1: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat hi fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries, més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que les jonqueres solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons. Sobre l'aigua d'estanys, com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, hi busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort, hi veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar, és la cua roja.
2: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra, i és un lacèrtid molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, n'hi ha a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
1: I també a les dunes un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
2: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga, cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, se transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
1: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de boli dels naturalistes.
2: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, doncs això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment de cada 15 ous que es posen, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
1: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
2: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra. Es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben. Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals, és molt petit. Rodeja els estanys del sol i de clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar i fins a la següent entrada, que pots fer com a diferents entrades des del mar, i travessant els estanys i anant fent recorreguts. I l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial, hi ha un pas subterrani, i ja doncs travessa l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
1: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat, fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el GPEC, entrant a la pàgina gpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi. Fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva Escola de Naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
0: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: Ah, Maria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, en aquest refugi de Benasc, en un amfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc que envolten el refugi, sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí ben traçat va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms servats, sense descans, fins a desembocar al Coll d'Aramonjoia. 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè pràcticament amb un tres si no res podem anar fins al proper Tuc de l'Escaleta, unes vistes grandioses de part del massís de l'Aneto, del mall de la Forcanada, del Mulleres i dels Baciberris, també no massa llunyans. Des d'aquest Coll de l'Infern, aquí sí que entrem, ara sí que entrem a l'Aran, pel pas de l'Escaleta, és una petita obra d'enginyeria una mica agosarada per l'alçada on està situada, i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts on, entre el bestiar pasturant, trobem el refugi de l'Artiga de Lin, 1.000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de l'Aneto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aigualluts. Refugi és un edifici modern, que és acollidor, i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
0: I com sempre, després d'aquest autèntic espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
0: Déu-n'hi-do. Temps.
1: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses perquè encara ens queda una etapa per endavant.
0: Dificultat?
1: La mateixa que l'etapa anterior, hi posaria un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
0: Considerable, doncs. Cartografia.
1: Tenim el mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladeta, escala 1,25.000.
0: Informació a internet.
1: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és bufentrerefugios.com, buf amb dues Fs, tot junt, bufentrerefugios.com. I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa.

0: Del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
1: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, ens trobem a una riba i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona d'Altstadt. En aquesta zona d'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui. Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstadt. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marketsplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu, tota la forma costanera, i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió, com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici que és molt semblant al de les cases d'ençans de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part un barri en el qual

i viu gent, just al davant hi ha com una mena de port esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi, i fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.

0: I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Milers de docents han participat avui a la manifestació que ha sortit a plaça Urquinaona, omplint a vessar via Laietana i acabant a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats reclamen al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tilli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat, diuen que viuen els mestres i professors a les aules. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: Educació ha xifrat en un 34% el seguiment de la vaga, però USTEC ho eleva al 70%. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen demà a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior i Seguretat del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees docents. Així ho ha avançat aquest dimarts, fonts parlamentàries dels mitjans Esquerra i els Comuns havien demanat les compareixences de Parlon i Trapero, així com de la titular d'Educació, Esther Niubó, una petició que també va formular Junts. Més temes. L'autopista P7 ha registrat fins a 14 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva per un accident que ha tingut lloc aquesta tarda quan un camió ha bolcat en sentit nord. El sinistre ha obligat a tallar dos dels tres carrils de la via que té aquest punt. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors utilitzar com a alternatives carreteres com la C35, la C60 i la C32 des de Barcelona, la mateixa C32, l'autopista del Maresme, en funció del recorregut. Avui se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta d'entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar visibilitat a aquesta malaltia a la que s'han donat compte els metges. Cuidar la salut mental és clau per poder conviure amb el dolor. I Barcelona ha atès 27.000 persones per la regularització de migrants en tots els equipaments municipals. Així ho ha detallat avui la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil, que ha fet balanç a l'operativa de suport en aquest procés que s'ha instal·lat a la Fira de Montjuïc. Gil ha explicat que s'han entregat 24.000 informes de vulnerabilitat, dels quals més de 10.000 s'han fet a través de l'enllaç de l'Ajuntament a pàgines registrades.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova selecció a Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Tufu Bar, Marcos Vale, Velvet Dreamer, Deep Joke, entre molts altres. Comencem, i el tema que he escollit per obrir aquesta selecció espai d'avui és la dansa de l'esprit de Tema Due amb Nicola Conte.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cana crea la seva primera entitat sardanista, es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per al Canà. I així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: El Canà crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista del Canà es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la Copla Ciutat de Cornellà. Entre les 9 sardanes de la ballada s'interpretarà el Canà de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Això era Alcanar, de Francesc Marros.
0: Coplejant, les estrenes.
2: La Copla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Ortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Ortí explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventós, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Auferil. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la Copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació, ara fa 50 anys també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió perquè és de l'Enric Ortí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però, evidentment, amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Ortí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enri Cortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cluenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Jovany Volà de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la Sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Jovenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana, emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge. Aquesta trobada de dansaires a Montserrat és d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgonyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la copla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la copla Rambles, i a les 8:30, 8 concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per Copla amb Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries i la copla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la copla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, apren a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell, a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la Copla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la Copla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell, i a les 11 ballada amb la Vila de la Jonquera a Massanet de la Selva. També a les 11 ballada a Mataró amb la Xaloc, i a 2 de 12 els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12 ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada, i a les 2 quarts de 12 Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa, i també a 2 de 12 la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la Copla Rambles a Sant Joan d'Espí, i també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les Coples Mediterrània Reu Jove. També a la 1, 17è, aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una copla, la Servianenca, i a les 4, 56è, aplec de primavera de Torelló amb les Coples Bellpuig Milenari, la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès, i dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 11:15 i a 4:45 de la tarda, amb les Coples Montgrín Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: d'Encuri. Coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostra automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu, de fet el saludem des d'aquí, li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho de dient. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016, l'escoltem.

0: tot i ja els alumnes mateixos anaven dient ai, mira, que ja n'arriben les cartes, ai, són de color granate. Vull dir que sí, sí, és el primer any que ho fem, a veure què tal surt. Esperem que molt bé, la veritat. Tenim molta il·lusió.
1: Segur, segur que sí. Doncs només per recordar la dinàmica, som, deies 25 euros? 15?
0: Sí. No, 25 euros, sí.
1: 25 euros per, i entraran consumicions a totes aquestes food trucks, perquè bueno, jo crec que d'aquí un ja surt sopat, no?
0: Sí, i tant que surt sopat, sí, surt sopat, eh? Perquè, clar, doncs mira, n'hi ha 4, 5, 6, 6 de menjar complet, diguéssim, i després hi ha les de còctels, no? N'hi ha 3 de còctels i després hi ha els postres, no?, que són creps i pancakes, i sí, surt sopat, sí. Però com una petita tapa. No? És una petita tapa i llavors de cada una, perquè tu podràs anar a cada una, menges una petita tapa de cada una, llavors surt superíssim.
1: Genial. Recorda'ns, Silvia, com podem comprar aquests tiquets?
0: Doncs mira, senzillament venint a l'institut, es venen els tiquets a l'institut, o a l'institut o bé al restaurant.
1: Perfecte.
0: Al restaurant de l'escola.
1: Genial, doncs ja sabem que tenim una fira gastronòmica aquest divendres, que ningú s'oblida, l'Institut Marta Mata a partir de les 7, i portant tenir el nostre tiquet i gaudir d'aquesta feina que fan els alumnes i de tenir així com un festival de food trucks a Montornès, algo innovador que ens presenten des de l'Institut Marta Mata. Sílvia, només animar, va, que queden poquetes, no?, entrades.
0: Sí, la veritat és que ens queden molt poquetes. I això serà a l'Institut Marta Mata, eh? No serà a l'Escola d'Hostaleria, sinó que
1: ningú
0: serà...
1: es confongui.
0: Exacte, que ningú es confongui. I es venen les entrades, que encara ens en queden algunes, es venen tant en el restaurant del Molí com també a l'Institut, eh? Tenim, en els dos llocs tenim entrades encara.
1: Genial. Doncs Sílvia Candelí, coordinadora dels cicles formatius de l'Institut Marta Mata, moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
0: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Arriben les 6, això vol dir que ens hem d'acomiadar. Espero que no ja s'hagi entrat molta gana, i si no, doncs, abren a tothom. I recordeu que a les 10 podeu tornar a escoltar aquest mateix programa, ara que parlàvem de la Fira Gastronòmica de l'Institut Marta Mata, però també hem repassat avui els esports, els resultats esportius del cap de setmana amb el nostre company, amb el Sergi Casanovas. Hem parlat també del programa Vacances en Pau, per acollir nens i nenes dels campaments refugiats saharauis durant l'estiu. I també hem repassat les demandes dels professors i professores que avui, recordem, hem tingut aquesta jornada de vaga unitària. Tot això de nou podreu escoltar a les 10 aquí al Territori Nocturn. Demà tornarem amb nova secció del Montornesenc del mes, amb l'Estani Serrano, també nova entrevista musical del Miquel Zafra. Així que un combo que tindrem demà a la tarda per tots els gustos, que no us podeu perdre i que us estarà esperant a partir de les 5 aquí a Ràdio Montornès. Avui només desitjar-vos que acabeu de passar un molt bon dimarts, molt bona tarda a tothom i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
3: Ràdio Montornès.
4: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
5: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer: amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
4: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
5: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí.

0: Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat, bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana: pany i clau i barra travessera a la porta. O també, cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
0: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Sintonizas Radio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir,

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de les eines que ens ofereix la sanitat pública per deixar de fumar. És per això que avui ens acompanya la infermera, en aquest cas del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. És una de les professionals que tenim de l'Institut Català de la Salut aquí a casa nostra, que és la Laura Palma. Benvinguda, Laura.
2: Hola.
1: La Laura ja és coneguda en el programa Fem Salut i, a més, amb aquest tema que domina, perquè fa molts anys que ho treballa des de la sanitat pública, des del Centre d'Atenció Primària. Tampoc és casual que just ara que estem a les portes del mes de maig en parlem d'aquest tema, perquè a finals del mes de març

0: és on es fan totes les activitats, tant al carrer com dintre dels CAPs, dintre dels instituts, a la tele, no? Als mitjans.
1: Feu activitats, allò de conscienciació, no?
0: Això de conscienciació i...
1: Que no sé si és una percepció errònia, però jo crec que cada vegada hi ha més gent que està deixant de fumar. No sé si vosaltres també noteu que hi ha aquest interès i fins i tot doncs teniu dades no? que valin... Ja et dic que és una sensació, eh?
0: Sí, de fet, a la població general...
1: S'està reduint.
0: Sí, el percentatge ha baixat una mica. Malauradament...
1: Entre els joves?
0: En aquest any hem vist que les xifres s'han pujat una mica entre els que inicien, no?, i en els joves, les primeres edats de començar a fumar, han pujat una mica. I tot això és per les noves maneres de fumar, el vàper. El vàper, la cigarreta sense fum, no?, tot això és el que és un ventall, no?, de possibilitats i de que els joves
1: s'han enganxat. Laura, i això és tan perjudicial, tan nociu com el tabac tradicional, no?
0: Sí, de fet.
1: Ho dic jo perquè segurament també un té la percepció de que no és tan perjudicial una percepció errònia.
0: És un mite això. De fet, és més perjudicial perquè no controlem la nicotina, o sigui, la nicotina que porta un vàper o una cigarreta electrònica de les que no fan fum o les nus, no?, o les sals de nicotina que ara es posen a la boca, no?, a les genives, la quantitat de nicotina que porten, encara que diguin a l'etiqueta que no porten nicotina, com que la llei tot això no està regulat, no?, que sempre feta la llei feta la trampa, no?, però això encara pitjor perquè no està regulat, no estan obligats a posar la nicotina que tenen. Llavors, poden dir perfectament que porta zero nicotina i és mentida. Porta, perquè si no t'enganxaries. Vale? No continuaries consumint.
1: No tindries aquesta addicció, que és el que volem deixar clar.
0: La nicotina fumar... és la droga que enganxa. Sí. És la substància que realment ens manté enganxades. No?
1: Uh-huh. Vale? I un es pot desenganxar, que és del que parlarem avui.
0: Sí,
1: no?
0: I tant. Sí.
1: Primer de tot, una persona et preguntaria, i quins beneficis tindrà, notaré jo, si deixo de fumar?
0: Els beneficis són immediats, o sigui, són molts beneficis i, a més, immediats. De fet, des dels primers 20 minuts que no tenim nicotina dintre del cos, ja disminueix el ritme cardíac i la freqüència. Disminueix la pressió arterial, o sigui, això en els 20 minuts. I la temperatura dels peus, de les mans, ja recuperen valors normals. O sigui, que la nicotina el que està fent quan estem fumant és que la circulació empitjori i la temperatura és més baixa perquè no arriba la sang i la pressió també puja.
1: Mm-hmm.
0: Després, a les 8 hores, ja podem constatar que l'oxigen en sang ja són nivells normals de la persona i que el fum que tenim dintre dels pulmons ja comença a baixar. A les 24 hores seria quan el fum del pulmó ja s'eliminés del tot o gairebé del tot. Si fem una prova, que si algú, els fumadors que ho estan deixant segur que la coneixen, és la carboximetria, que és una prova de bufar semblant a aquesta que et fan de l'alcoholímetre, no?, per mirar els nivells d'alcohol. Doncs és una prova molt semblant perquè has de bufar, no?,
1: una cànula, no?
0: Sí, una cànula. Doncs aquí et diu els nivells de monòxid de carboni que tenim dintre del pulmó, que estan ocupant un espai i que no ens deixa que el pulmó entri tot l'oxigen que ha d'entrar quan fem la respiració i que, a més, aquest monòxid d'una manera o una altra és el que es distribueix per al cos en l'hemoglobina quan reparteix per tot el cos, doncs això és el que veuríem amb aquesta prova. Doncs aquests nivells de monòxid a les 24 hores ja baixen, ja gairebé són

0: gairebé normals com una persona que no està fumant o que no està exposada a un fum.
1: Amb la Laura, que n'hem parlat en d'altres ocasions sobre aquest procés de deixar de fumar, sempre ens ha dit això, no? El que és la recuperació de la respiració, però hi ha d'altres beneficis, no? Com ara l'econòmic.
0: Bueno, econòmic, no? Sobretot els que consumeixen cigarretes convencionals, això ho veuen. Jo ara, mira, no et sabria dir quants diners estan al paquet ara, no? Però entre 5-6 euros, mm-hmm. segur, o si no més, no? Això aquí, en altres països encara més, no? Doncs, clar, si fas el compte del que et gastes cada dia, el que et gastes cada mes i el que et gastes...
1: al cap de l'any.
0: Al cap de l'any, home, un viatget o algun caprici segur que en tindries, no? Sí que la motivació econòmica a vegades quan fas cigarretes de picadura, no? Sembla que són menys, no es gasten tant, no? Però que al final també ho notes.
1: I també seria un mite això de que el que és tabac de picadura doncs és més saludable?
0: No, clar, no. És un mite.
1: És un mite també.
0: Sí, és un mite. Sí, ho venen com més natural. Més natural perquè ho emboliques tu i no ho embolica una màquina, no? Però després hem de pensar que el tabac que hi ha dintre de la picadura no és del tot tabac, a vegades hi ha una part de tabac una mica de restes, vale? El filtre tampoc no... és diferent, li posen més additius perquè no s'apagui, perquè cremi millor, perquè s'enganxi també, i després els nivells de nicotina que li posen, no, que tenen la cigarreta, poden ser entre 2-3 vegades superiors al que tenen una cigarreta convencional. Nosaltres notem molt els que quan fem la prova aquesta de carboximetria, que el fum també que té dintre del pulmó també és més elevat i no correspon tant a les cigarretes que t'estàs fumant, no? Perquè bueno, també dependrà de com fumis, no? De la calada que donis, no? De l'aspiració, si fas una apnea entre calada, no? Quan aspires, fas una apnea, després deixes anar. Clar, tot això dependrà també del fum que tens dintre del pulmó. Uh-huh. Vale? I a més del fum, clar, aquest, ja es nota un increment del 30% de la funció pulmonar que tu tenies quan estaves fumant, incrementa ja un 30% a les 2 setmanes. Entre les 2 setmanes i els 3 mesos ja notes que respires
1: millor. La capacitat.
0: Millor, la capacitat ja pot augmentar fins a un 30%. O sigui que quan puixis unes escales, estiguis caminant, corrent, fent esport, ho notaràs de seguida. I l'energia general també ho notes. Perquè ja l'oxigen està circulant a nivell més normal. Al cap de l'any, el risc d'infart i de malaltia coronària ja es redueix a la meitat. Vale? I entre 2 i 5 anys, als 5 anys, el risc de patir un infart ja és molt similar a una persona que no ha fumat mai. Vale? Entre 2 i 5 anys.
1: Que ara quan comenta la Laura, d'una persona que no ha fumat mai, doncs a tenir present també els fumadors passius, que de vegades hi ha moltes persones que diuen, és que jo no he fumat mai, però sí que he estat convivint amb una persona fumadora, no? I això també ens perjudica la salut.
0: Clar, perquè tenim el fum de segona mà, que és el fum que inhalem directament de la persona que està al costat, no? Traiem fum, i després tenim el fum de tercera mà, que és el fum que, encara que te'n vagis al carrer a fumar, no? Al balcó, a la finestra, tot aquest fum que estàvem parlant de que tenim dintre del pulmó, el traiem, i aquest es combina amb les partícules de l'aire i deixen una substància que es queda enganxada doncs a tot arreu de casa, no? A les cortines, al sofà, a la fruita, a la joguina dels nens, que a més són més susceptibles a intoxicar-se, no, amb aquestes substàncies, no, i que després tinguin els efectes nocius, no?
1: I si ho ajuntem allò amb la contaminació atmosfèrica, doncs ja...
0: No, fumaré, sinó, bueno, jo vull fer un intent en deixar de fumar. Si surt per sempre, bueno, doncs aleluia, no? Perfecte, no? Però hem de pensar en això. Bueno, vull fer un intent per millorar, no, per obtenir tots aquests beneficis de deixar de fumar. Llavors, què ha de fer? Doncs adreçar-se a l'equip d'atenció primària, vale? A la seva infermera, que és la que té més a l'abast, o al metge, aprofitant la visita, el que sigui. Vale? Doncs amb la seva infermera i ho demana, o nosaltres potser ja li preguntem també, o preguntem sobre si fuma o no fuma, i és el moment també de dir-ho. I llavors ja entraríem en un programa de deixar de fumar. Bueno, en un programa que al final són unes visites més adreçades a fer una estratègia d'acompanyament a la persona que vol deixar de fumar. O sigui, valorem quin és l'hàbit, com fuma, quan fuma, quina motivació, quin nivell de dependència té
1: Que això són preguntes que fins i tot un es pot fer, no?
0: Sí,
1: abans d'anar a la visita, de dir, escolta'm, vaig a veure, no?
0: Sí.
1: Perquè fumo, no? En quins moments del dia?
0: Quantes cigarretes necessito? Si m'aixeco a la nit a fumar o no? O si em desperto per fer un pipi, després no m'adormo si no fas la cigarreta o fas dues o tres calades, no?
1: Poso cara de sorpresa, eh?
0: Sí, sí.
1: Però per què passa? Perquè això passa.
0: Això passa. Llavors, això ens indica que té una dependència alta, més alta. Llavors, les estratègies, que al final són individualitzades, les farem diferents, no? El que li ha anat bé al veí potser no em va bé a mi. La pastilla, no? Que ara tenim fàrmacs que ajuden aquests primers moments, no? O sigui, a que no ho passis malament, o sigui, i el cravin, el mono, no? Que tu notes o pots notar els primers dies no sigui tan alt i puguis fer més les teves estratègies de dir que no, de distracció, no? Els fàrmacs t'ajuden. Doncs potser el fàrmac que li ha anat bé al veí no és justament el que et va bé a tu. O sigui, que per això que la visita és molt necessària. És molt necessària perquè, si no, pensem que, mira, farem el mateix que ha fet el veí i després fracassem, i això, doncs...
1: genera frustració. No?
0: Sí, i baixa l'autoestima, sí. I no volem després fer un altre intent.
1: Uh-huh.
0: Vale? Llavors, no, anar a la infermera, que planifiquem una estratègia individualitzada amb les visites que calgui al final, amb una preparació que pot ser de 2-3 setmanes, 4, les que calguin, que la preparació, altres vegades que ho hem parlat, ha de ser curta, perquè no podem estar la vida preparant-nos. Al final hem de donar un salt, no? I
1: clar,
0: hem de fer un intent, no?
1: Jo recordo que hem de fixar el dia D.
0: Hem de fer una planificació amb tot el que farem i fixar un dia D i saltar a la piscina, no? Al final ho hem de fer. Ja.
1: Llavors, Laura, més enllà d'aquestes visites més individualitzades, d'aquesta estratègia,
0: sí,
1: doncs, pensada per aquella persona en funció de l'addicció, no?, que té, crec que, si més no, anys enrere, jo crec que ara torneu, no?, a oferir grups.
0: Sí.
1: Perquè també ajuda, no?
0: Sí, a Camp Pentiquet som molt veterans en els grups. De fet, hem ensenyat una mica també a altres caps del voltant, una mica els hem format també per fer els grups. N'hi havia altres que també ja ho feien, no? Però que aquí justament som molt veterans, perquè des del 17 que estem fent grups, vam fer un peron a la pandèmia d'un parell d'anys, em sembla, i ara l'any passat per motius
1: que ara no venen al cas,
0: sí, de logística no els vam poder fer, i ara aquest any els tornem a retomar, vale? I llavors el grup té molt benefici per la persona. Nosaltres llavors valorem, a la consulta, valorem si ho fem individual o si en el grup. En el grup hi ha l'acompanyament extra del grup. O sigui, a més de totes les explicacions, tota la teràpia, l'estratègia individualitzada, tenim l'acompanyament dels altres, no?, que estan amb els mateixos...
1: Les una situació pors, similar, no?
0: Les mateixes pors, les mateixes dubtes, i són situacions molt similars que al final aprenguem de tots, no? I és el mateix grup a vegades el que t'ajuda, et motiva i, a continuar. De fet, alguns després es donen els whatsapps i els contactes, i alguns han quedat fins un any després, sí, de tant en tant, per fer un cafetó o per caminar o per el que sigui, no? I queden i es motiven i entre ells es donen una mica d'ànim també. O sigui, uh-huh, que això és molt positiu, el grup és molt positiu. I a nivell nostre també és un espai d'una hora i mitja amb el grup, on les explicacions que donem són més llargues, més completes, amb imatges, amb una presentació que anem passant i fotos i contes i una relaxació, i parlem de més temes perquè podem tenir més temps, podem parlar més de l'alimentació, de l'exercici,
1: que és una de les coses que recomaneu, sobretot, no? El tema de l'exercici, no? De fer una activitat que et distregui,
0: que
1: l'exercici pot ser no únicament anar al gimnàs, sinó també anar a ballar, per exemple.
0: Anar a fer amb els companys
1: o fer ganxet.
0: Sí, o fer ganxet, o el que tingui a l'hort, per exemple, també és un exercici, o aprofitant les feines de casa, que també
1: s'han de fer.
0: S'han de fer, doncs mira, et poses una mica de música i també vas ballant, no?, per exemple. No? I així, a més de distreure't, també treballem una mica el tema del pes, que és una de les preocupacions que a vegades els fumadors entenen, no? Perquè sí que hi ha una mica de pes associat a deixar de fumar, poden ser uns 3 quilos, no? No en tots els casos, però poden ser uns 3 quilos, però clar, si treballem l'alimentació, de que quan tinguis ganes de picar alguna cosa, que no siguin massa calòriques, no? Perquè ja, clar, això dependrà. Si agafes 8, potser és que menges massa patates, no? Patates fregides, no? O fruits secs, o no sé.
1: O processats, no?
0: El
1: problema és aquest.
0: Clar, que potser el picar no és el mateix picar mandarines, no?, que picar una bossa de nous, no?, per exemple, no?, o massa caramels. Doncs això, treballem el tema de l'alimentació i treballem el tema de l'exercici per distreure's i per no agafar massa pes.
1: I, Laura, qui decideix si tu participes o no en el grup? És a dir, per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, doncs jo aniré, no?, perquè em facin doncs aquesta planificació més personalitzada, però crec que en el meu cas... És a dir, és la infermera que ens proposa. Igual en el teu cas t'aniria bé?
0: Sí, sí.
1: O tu pots... He sentit a parlar de grups? Sí?
0: És una valoració conjunta. O sigui, la persona, si ha sentit parlar del grup, ja ve preguntant pel grup, i llavors nosaltres fem una mica de cribatge si a aquesta persona justament li aniria bé participar amb altres persones, no?, que no té cap condició que sigui contrària, no?, un motiu d'exclusió, no?, i això, i que vulgui participar. Hi ha gent que potser no ho havia pensat, el tema del grup, li proposem i diu, mira, doncs no, a mi no m'agrada estar, no?, prefereixo, o pels horaris. A vegades nosaltres tenim un horari concret que normalment són els dimarts a última hora de la tarda per al tema dels treballs, però potser no aquelles hores, justament aquell dia i aquelles
1: hores... L'horari doncs, no va bé,
0: o tenen un torn d'aquest de treball que van canviant de torn. Doncs sí.
1: Vosaltres el que sí que demaneu, m'imagino, és un compromís d'assistència.
0: Un compromís, per això, sí, han de venir a totes. Si tenen un torn canviant, doncs és un motiu d'exclusió, uh-huh, perquè no poden venir.
1: Ja. I quin nombre de persones participen en el grup?
0: Això, totes les que puguem, depèn de la sala que ens deixin. Nosaltres hem tingut grup de 20 persones, perquè la sala eren 20, podíem estar 20.
1: Hi havia capacitat per 20.
0: Hi havia capacitat per 20, i altres, perquè la sala era més petita, eren 13, 14, 15. Vale? Comencem per una mica més, i després si algú... s'esborra, no? El perdem pel camí, no? Doncs, bueno, que ens quedin, doncs, això, 13, 14, 15.
1: I quan s'acaba aquest acompanyament o aquest, no? Aquesta activitat del grup que reforça la teva decisió, no? De deixar de fumar.
0: El grup...
1: Què passa?
0: Doncs el grup normalment té una duració de 6 setmanes. 6 setmanes que... en algun cas l'hem allargat alguna més, però normalment 6 setmanes. Vale, a les 6 setmanes després nosaltres fem controls telefònics. Les mateixes persones que fem al grup, les mateixes infermeres, que són les referents, fem contacte telefònic i a les 3 mesos de deixar de fumar, als 6 mesos, als 9 mesos i als 12 mesos. Vale? I anem valorant. Si entre mitges no veiem que la persona ens diu, oi, però tinc pensaments dolents o tinc... doncs el podem citar a la consulta. Llavors el recaptem i el citem a la consulta. Si no, doncs l'anirem trucant. I després, als 12 mesos, nosaltres acostumem a fer una nova reunió amb els que queden sense fumar i fem això, una altra trobada, doncs a més nosaltres fem una
1: perquè
0: festa.
1: Perquè vosaltres fem una festa. Fem un pica-pica. Considereu allò que a l'any, si no has tornat a fumar, està superada l'addicció?
0: Sí, ja li posem una nova etiqueta, l'etiqueta d'exfumador. Fins que no passi a l'any, encara és un fumador que està deixant. I quan ja arriba l'any, ja podem considerar de que, bueno, ja és un exfumador.
1: Tot i que pot haver-hi una recaiguda i, clar, com sempre dieu, les recaigudes doncs, es poden afrontar de nou per superar-les.
0: Clar, clar. No? I que no passa res. No passa res per recaure. A veure, intentarem no recaure, però que si recaiem, no és la fi del món, no passa res. Ja partim d'un punt diferent, no és el mateix punt inicial, sinó ja partim d'una fase més contemplativa, que es diu, bueno, hi ha unes fases del canvi, no? I la fase més contemplativa, que aquí ho tenim. Estem intentant buscar un altre moment per fer un nou intent. Això és, bueno, ho diem, no? És com començar a fer bicicleta, no? A aprendre a muntar-se en bicicleta. Caurem una vegada, dos, tres, és igual, però ho tornarem a intentar.
1: Això és l'important, tornar-ho a intentar. Recordeu allò, a finals de maig, el dia 31, és el dia sense tabac, la setmana prèvia, doncs, el dia sense fum, i es faran activitats de manera
0: activitat,
1: que... Sí. I no cal esperar a finals de maig. Vull dir que si teniu ja la intenció, no?, la decisió de deixar de fumar, aneu al vostre centre d'atenció primària.
0: I el dia 30, que és el divendres, em sembla que és 30...
1: No, 29.
0: No, 29. Doncs aquell dia sí que muntarem la paradeta allà
1: a l'exterior.
0: A laboratori, sí. Sí, fora del CAP, allà a les escales, i bueno, el que vulgui venir a buscar informació, a conèixer-nos, a qualsevol cosa, doncs que vingui.
1: Molt bé.
0: Estarem esperant.
1: Laura Palma, moltíssimes gràcies. Fins una propera, que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: El formatge. El formatge és un d'aquells aliments que no deixa indiferent a ningú. I tot i ser ben conegut, pocs saben realment tot el que l'envolta, com es produeix o quin és el més interessant per a cada preparació. Per aquest motiu, tot i ser un producte molt ben integrat a la cuina pel seu sabor, olor i versatilitat, manquen en general coneixements sobre composició, propietats o senzillament com cuinar-lo. Primer de tot, cal definir-lo. El formatge és un derivat lacti fresc o madurat, sòlid o semisòlid, obtingut de la llet total o parcialment desnatada, de la nata, del suero de la mantega o de la barreja d'alguns d'aquestes matèries primes i habitualment sal. Es pot elaborar de vaca, cabra, ovella o barreges. Per coagular-lo, s'usa el quall o coagulants d'origen animal, vegetal o microbià. I després de l'acció del quall sobre les proteïnes de la llet i un escorregut parcial de la part aquosa, en surt el formatge fresc, que ja es pot comercialitzar o es pot sotmetre al procés de maduració. Les denominacions facultatives van en funció del temps de maduració. El fresc és el que un cop finalitzat el procés de fabricació està llest per ser consumit. El blanc pasteuritzat és el que un cop s'ha obtingut el coàgul es pasteuritza abans de ser comercialitzat i és el que seria apte per a embarassades per prevenir una listeriosis. Finalment, es troben els madurats i els madurats en fong, els anomenats formatges blaus. En funció dels dies de maduració, seran tendres, semicurats, curats, vells o anyencs, i el contingut en lactosa serà menor com més maduració tingui el formatge. Una dada interessant, sobretot pels intolerants. A l'hora d'escollir un formatge, fixeu-vos en els ingredients per si conté algun component estrany més enllà de llet, quall i sal. En el contingut de sal, que no superi el gram per 100 grams de producte. Els grams de sucre per fer-se una idea del contingut de lactosa que té. I finalment, els grams de grassa total i de saturada, que en patologies cardiovasculars pot ser interessant de tenir en compte, però que mai serà tan perjudicial com les de les carns vermelles o les trans. És rica en proteïnes i greixos, conté calci, fòsfor, magnesi, iode i seleni i vitamines del grup B, D i A. I en població general es recomana d'una a dues racions diàries que equivalen a 80-125 grams pel que fa a ració dels frescos i una a dues o tres cunyes fines pel que fa als curats. Més enllà de presentar-lo com a tapa o ratllar-lo sobre plats de pasta, el formatge ofereix moltes més possibilitats. Afegiu-lo a sopes i cremes de verdures, a amanides variades, a les truites i remenats d'ou i verdura, per donar un toc a plats de verdura o fins i tot a plats dolços. El formatge, tot i no ser un aliment imprescindible a la dieta, es pot incloure dins d'un pla d'alimentació saludable. Ara bé, caldrà individualitzar la ració a consumir en funció de la persona, perquè no serà el mateix per a una embarassada, un intolerant a la lactosa o una persona que requereixi de pèrdua de greix corporal.

0: Jordi Cortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits. A BTV Ràdio.
1: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Avui el control de so està el David Penedès, aquí, com sempre, al micròfon el Jordi Tortós, i avui dedicarem el programa a escoltar sis novetats discogràfiques que ens han cridat molt l'atenció perquè barregen dos conceptes: el de l'experiència, que és un grau, i el mirar enrere, que moltes vegades és una cosa realment positiva.

I per demostrar que l'experiència és un grau, hem començat el nostre programa amb Mike Finnegan, un personatge molt desconegut per nosaltres, però que té darrere seu una carrera impecable. La primera gravació en la que apareix és del 69. Té ara 76 anys i ha col·laborat com a músic de sessió en desenes i desenes de discos. Acaba de publicar aquest àlbum, que té el seu nom, Mike Finnegan, en el que col·labora, per exemple, en aquesta cançó que hem sentit, que es diu 20 Years of B.B. King, Joe Bonamassa, a la guitarra. Ell és un mestre del Hammond B3, a l'orgue, i en aquest disc ho demostra sense grans exhibicions, però sí amb una seriositat i amb una maduresa realment espectacular. Ha gravat per Jimi Hendrix, Joe Cocker, Etta James, Crosby, Stills & Nash, Buddy Guy, Taj Mahal... Bueno, la llista és enorme, fins a Leonard Cohen o Ringo Starr. Un personatge molt reconegut, 76 anys, que publica aquest àlbum una mica en autohomenatge. L'àlbum es diu com ell, Mike Finnegan.

Mike Finnegan, per començar aquest programa de recuperació de veus expertes amb molta experiència i també que miren enrere amb una gran qualitat i una gran maduresa. Aquesta cançó, aquest segon tema que hem sentit del Finnegan, estava acompanyat de Stephen Stills, però el més divertit és que a més de Stephen Stills estava el fill de Stephen Stills, és a dir, Chris Stills, que va ser fill del Stephen amb el seu matrimoni i la seva relació que va tenir amb la Veronique Sanson, aquella francesa que va viure uns anys allà a la Califòrnia, hippie, post-hippie. I un altre dels grans mestres de l'experiència que acaba de publicar un nou treball, és gairebé un estajanovista de la música, és Van Morrison.

80 anys i aquí teniu el seu nou treball. Hem parlat algunes edicions anteriors d'ell. L'àlbum es diu Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Alguien ha intentado venderme un pont, i la veritat és que el resultat és un Van Morrison en pur estat, en aquest cas amb una enclau rotundament blues i realment amb uns resultats sempre per molt per sobre de la mitja. En aquesta cançó Walter Carlo Blues estava amb el seu grup i en aquesta altra es deixa acompanyar o col·labora amb Taj Mahal. L'àlbum es diu Betty and Dupree, 80 anys, Van Morrison.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Perifèries. Un programa del món de la música i de les músiques del món.

Un altre dels experts veterans, Eric Bibb, que dedica l'àlbum al, diguéssim, a l'esperit del Mississippi on es va desenvolupar el blues sureny. L'àlbum es diu One Mississippi i aquest era el tema que donava títol precisament a l'LP. Eric Bibb té 76 anys, aquest és el disc que acaba de publicar i està en actiu des de l'any 72. El blues com a llenguatge i una personalitat pròpia impressionant.

This one don't. Una autèntica meravella, escolta sempre a Eric Bibb. Aquest és el seu nou àlbum, es diu One Mississippi, 76 anys i en plena forma. I ara us presentem un jove molt interessant, un personatge que mira enrere per posar-se al dia, i la veritat és que ho aconsegueix amb escreix. Es diu Spencer Cullum, viu a Londres, però, bueno, nascut a Londres, però viu a Nashville.

Es diu Spencer Cullum. És un expert en guitarres i, sobretot, en el pedal steel. Com us he dit, nascut a Londres, però viu a Nashville, on s'ha empapat, evidentment, de les sonoritats americanes que en aquest tema, Rowan Tree, que acabem d'escoltar, ens porta una mica al món, a l'univers personal i particular de Gigi Cale. Però en altres temes, Jackie Paynes, per exemple, que anem a escoltar, ens apropa una mica a l'esperit més britànic, fins i tot el Robert Wyatt sona ahí com un eco que està present en aquesta cançó. Spencer Cullum.

stop and start again.

Mm-hmm.

el guitarrista britànic Spencer Coulombs, des del seu tercer volumen de la Coin Collection, així titulada per ell mateix, i que acaba de publicar. Com heu comprovat en aquesta segona peça, Jackie Paints, hi havia ja un paisatge molt més britànic, d'aquell folk britànic, folk rock britànic d'anys 70, en el que podíem sentir, o almenys a mi em sembla, ecos no gaire llunyans d'un mateix Robert Wyatt. Però seguim amb veterans ara. Un veterà que acaba de retornar amb una força i un vigor increïble, Joe Jackson.

Joe Jackson, amb el seu nou àlbum que es diu Hope and Fury. És probablement un dels discos recents del Joe Jackson que més ens porten a l'època gloriosa d'ell, allà als 80s, en aquell moment de New Wave, de la qual ell va ser, sens dubte, un dels capdavanters més importants i més lúcids d'aquella època, dels 80. Recuperant aquell so, en aquest nou àlbum, Hope and Fury, inclou temes com aquest, Hen on the Pier.

Un disc realment que ens ha arribat molt més del que imaginàvem. Hope and Fury. Ell és Joe Jackson. Un disc que demana temps per anar escoltant-lo, però que com els seus bons treballs d'aquella època gloriosa dels 80, resulta ser un disc magnífic. I anem amb els últims convidats del nostre Perifèries d'avui. Es diuen The Twilight Sad, són dos joves britànics, James Graham i Andy McFarlane, i acaben de publicar It's the Long Goodbye.

Es diuen The Twilight Sat. És un duet molt especial format per James Graham i Andy McFarlane. Robert Smith, dels The Cure, parla molt bé d'ells. És que ells, aquest duet britànic, saben concentrar perfectament en l'esperit de The Cure, per exemple, o també el mateix de Joy Division. La veritat és que ens acomiadarem avui el David Penedès al control de so i en Jordi Tortós aquí al micròfon amb un altre dels temes d'aquest àlbum. L'àlbum es diu It's the Long Goodbye. Ells són The Twilight Sat i la cançó en la que diem adeu es diu Waiting for the Phone Call. Fins la setmana que ve.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Ja som aquí, ja fa estona, eh? Però la veritat és que ens incorporem ara mateix als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a l'app o a la TDT, i ho fem doncs amb intenció, amb ganes, amb situació de dir, vinga, va, que dilluns... Dilluns ja ha passat i anem ja cap al dimarts. Lo difícil ja està hecho, no? I lo difícil és començar la setmana i això ja ho vam fer ahir. Això vol dir que hoy ja és puro trámite, eh? Que tenemos en el país mucho sentido, muy buen humor y dice, si has sobrevivido al lunes, el martes es puro trámite. Doncs anem al puro trámite. I això sí, siguem conscients de que aquest dimarts 12 de maig de 2026 és un dia que no tornarà. Podem fer-lo especial e inolvidable o pot passar com qualsevol altre dia i potser no ens en recordarem. De fet, si a mi em pregunteu què vaig fer el 12 de maig de 2026, no, de 2025, no tinc ni idea, no me'n recordo. I això acostuma a passar sovint amb la majoria de dies. Recordem els pitjors dies de la nostra vida o els millors dies de la nostra vida i al final nosaltres som els que fem una cosa o altra. A veure... Els pitjors no és que els fem, els podem fer, no? Però de vegades les coses venen sobrevingudes i nosaltres no podem fer res al respecte. Re, Miquel, aquí estem, dimarts. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Núria. Et veig aquest matí molt reflexiva, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. No, no m'ha passat res, però és veritat que, ostres, encetar la setmana costa una mica... Y aquel matí m'he trobat amb aquest missatge, lo peor ya lo has pasado, que es empezar, avui ja és puro trámite, ¿no? Y puro trámite, doncs que de aquí dos dies serà divendres. I la vida va així, que sembla que no, però va molt ràpid.
2: Doncs sí. I ho sabem. És una cosa inevitable,
1: sí,
2: no?
1: Sí, ho sabem tots.
2: De certa manera, i que continuï.
1: Ah, i tant. Jo estava mirant al cel... I veig que hi ha un dia preciós, fa un dia preciós, amb un sol espectacular, un blau al cel increïble. I tenim missatges de precaució que tot això pot canviar i poden caer calamarses. I tu dius, ara? De veritat? Doncs sembla ser que sí, que ara mateix no, però que al llarg del dia sí que pot ser que caigui allò una bona, no, Miquel?
2: Sí, i no només avui, sinó el que queda de setmana tindrem precipitacions, aquestes precipitacions que, bueno, temps de primavera, que acostumen a venir aquests xàfecs inesperats moltes vegades i la previsió de pluja cap a la tarda doncs és molt probable, més del 50% de probabilitat de pluja.
1: Això és molta pluja, eh?
2: I aquestes pluges, a més, que poden ser tempestes de poca durada, de curta durada, però amb forta intensitat. I nosaltres estem dins d'aquesta àrea de conflictiva, podríem dir així, no? O de previsió de pluges. Per tant, doncs, estigueu ben atents a aquests missatges perquè sí que són reals i no penseu que...

0: doncs que és una alerta. Ara ja saps que estem tots com a la mínima rebent aquestes alertes, no? D'aquestes previsions. Moltes vegades sonen com catastrofistes, no? Mm. Però bueno, que fan bé en avisar i que sapiguem tots que...
1: Sí, perquè a veure, si has de fer alguna cosa que no és indispensable, doncs potser la pots aplaçar, no? La pots deixar una mica aparcada i demà ja farem.
0: Sobretot que no ens agafi per sorpresa, no? Que és veritat que, com dic, aquesta setmana, no només avui, sinó inclús també s'allarga cara al cap de setmana amb previsió de pluges. Ja vam tenir aquest cap de setmana també previsió de pluges. Doncs, bueno, divendres, dissabte, és molt probable que tinguem també aquestes, en diferents hores del dia, doncs aquesta probabilitat de pluja.
1: Doncs res, és el que hi ha. És temps primaveral, que diuen, i ens haurem d'acostumar a tot. Re, Miquel, deia que és dimarts i anem a repassar una mica, perquè avui tenim un dia compacto, eh? Avui
0: intens,
1: al matí,
0: eh?
1: Sí, molt intens. De fet, no sé a quina hora acabarem, però estarem xerrant tot el dia. I jo començo recordant que fins al dia 22 de maig, estem a 12, encara queden uns quants dies, podeu fer les preinscripcions per al curs 2026-2027 de la Llar d'Infants Pública al Lledoner. El tràmit de preinscripció serà preferentment telemàtic amb el formulari i la documentació disponible que trobareu al web montornès.cat. I ja sabeu, hi ha oferta de places disponibles per al curs vinent. Són 44, dividides en edats de 0, 1 i 2 anys. La llar té el conjunt de capacitat per tenir a 82 infants d'entre 16 setmanes i 2 anys. Per al proper curs ja en té 32 ocupades i 6 reservades per infants amb necessitats específiques. Doncs ja sabeu que podeu formalitzar les inscripcions de forma preferentment telemàtica. I si no, doncs aneu al web montornès.cat i allà entreu a l'enllaç i trobareu tota la informació. Per cert, avui és 12, demà 13, trobada del Consell Municipal de Solidaritat Cooperació oberta a la ciutadania. La reunió tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Durant la sessió es compartiran els projectes per aquest 2026 a l'àmbit de la cooperació i el desenvolupament, com Vacances en Pau i les beques joves per estades solidàries. Avui parlarem de les Vacances en Pau i recuperarem doncs una mica la manera d'abordar aquesta nova campanya d'acollida d'infants sarauís amb Vacances en Pau, una convocatòria de beques joves per estades solidàries dins del Fons Català de Cooperació i per aquest any, per aquest 2026, dins el conveni. En parlarem properament perquè hem convidat el tècnic de cooperació internacional, el Marc Olàs, i ens donarà tota mena de detalls d'aquestes qüestions. Però avui, recordeu, avui és l'assemblea oberta a les 7 a la sala d'actes de l'Ajuntament. També us vull recordar que els pressupostos participatius Cosmos 2026 del Departament Municipal de Joventut porten una novetat, una jornada per donar visibilitat al món drag queen. Drag fora de la ciutat amb una taula rodona, espectacles i karaokes. 16 de maig, 6 de la tarda, Centre Juvenil Espugnic. Aquest serà l'escenari d'una jornada per donar visibilitat al món drag fora de les grans ciutats. Es tracta d'un esdeveniment que porta per títol Perifèriques Travestis del Poble. El públic podrà assistir a una taula rodona amb les drag queens Gilet Antagonista, Clover Beach i Blue Farbalans. Seguidament, les mateixes artistes oferiran un espectacle. La festa acabarà amb un karaoke i amb música. Durant la tarda es podrà gaudir d'un aperitiu gratuït i hi haurà servei de barra a càrrec de l'Associació Bruixes de Montornès. 16 de maig. Vull dir que ho tenim a tocar. És un dissabte, no tenim excusa, podem gaudir d'una taula rodona, conèixer aquestes queens, aquestes drag queens, Gilet Antagonista, Clover Fish o Beach i Blue Farbalans, Segurament que coneixereu alguna i ho passarem d'allò més bé. 16 de maig. I també vull recordar, quan són les 10 i 15 minuts d'aquest matí de dimarts, que la programació de Montornès aixeca el taló, finalitza, arriba al punt i final d'aquest primer trimestre. Serà diumenge 17 de maig amb una proposta de dansa. A partir de les 6 de la tarda, el Teatre Margarida Xirgo, amb el grup Cobos Mica, representarà l'espectacle SC Rasquejat 2.0 i Marraquito Díaz, Lula Colonova, Sergei Livingston i T. Liu, quatre personatges estridents de procedències molt diverses, lluitaran fins a deixar-se els ossos per convertir-se en els campions universals de l'art i el moviment. És una proposta molt interessant. 17 de maig, 6 de la tarda, Teatre Margarida Xirgo, traieu les entrades. L'espectacle té una durada de 55 minuts. La proposta està adreçada a persones majors de 6 anys, acompanyades, això sí, de persones adultes. Aquestes són algunes de les notes del dia. Això sí, m'agradaria recordar que a prop de 300 quilos de residus es van recollir al Let's Clean Europe del Turó del Pedró. Va ser diumenge al matí, us ho vam explicar la setmana passada, i després de que una desena de persones voluntàries recollissin ampolles de vidre, plàstics voluminosos i altres materials a la zona, en aquesta edició es va dur a terme prop de 500 accions arreu de Catalunya. Cada any, durant la primera meitat del mes de maig, l'Agència de Residus promou aquesta acció de neteja conjunta al Let's Clean Europe, que se celebra arreu del continent, a Montornès. És l'associació Montornès Animal qui s'encarrega d'organitzar l'activitat amb el suport de l'Ajuntament. En aquesta ocasió va ser el passat diumenge, a les 10 del matí, i una desena de persones voluntàries es van apropar al Turó del Pedró per sumar-se a aquesta acció. En tan sol dues hores, els participants i les participants van treure gairebé 70 quilos de deixalles del bosc, principalment materials de la franja de rebuix, envasos de plàstic, ampolles de vidre, que posteriorment van separar-se als contenidors habilitats especials per a aquesta ocasió. També van recollir 200 quilos de voluminosos, entre els quals un sofà, un carretó, restes d'amiant, cadires, metalls i coixins. Sembla mentida que tot això vagi a parar al nostre turó. No s'entén, perquè, a més, Montornès Animal acostuma a fer recollides periòdicament, mensualment, i sembla mentida que després de fer una recollida com aquesta, després de treure 70 quilos de deixalles, un mes després tornin a treure més deixalles. Algo no estem fent bé. És per reflexionar, és per pensar i és per tenir clar que la muntanya, que el bosc, que el riu és de tots. Bé, us haig de dir que avui és el Dia Internacional de la Sanitat Vegetal. Això què és? Doncs amb la finalitat de visibilitzar la importància de la sanitat vegetal i l'impacte de la protecció de la salut de les plantes en l'erradicació de la fam, la reducció de la pobresa, la protecció del medi ambient i l'impuls i desenvolupament econòmic. Doncs Dia Internacional de la Sanitat Vegetal. Dia Internacional de la Infermeria. Merescut homenatge a tots els infermers i infermeres que a nivell mundial fan aquesta tasca per la humanitat, així com rendir tribut a totes les persones que es deixen la pell en ajudar els demés. Dic que està molt bé fer homenatges, però que tant als infermers com a les infermeres o al personal sanitari, el que s'ha de fer és reconèixer la seva tasca, tenir sous equiparables al moment econòmic que estem vivint i suplir totes les baixes. Això és el que vola la sanitat i això és el que els hem de donar. juntament amb el nostre reconeixement i respecte. Us diré que també és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques, el Dia Mundial avui de la Fibromialgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, i per aquest motiu demà farem un programa especial a partir de les 11:30 parlant de teràpies alternatives que conviuen amb les tradicionals, la medicina tradicional, però que ens poden ajudar a sobreportar la fibromialgia i la síndrome de la fatiga crònica. Demà parlem amb una persona que durant 17 anys ha estat a l'hospital, a la clínica del dolor, convivint amb fibromialgia. Es diu Yasone Sánchez i amb ella parlem de Reiki, de cristalls i d'altres teràpies alternatives per millorar les condicions de la fibromialgia. Doncs ja sabeu, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui és Sant Nereu, Domingo i Domitila. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós, que aprofiteu per fer tot allò que, ja sabeu, us vingui de gust, perquè hem de reconèixer que cada dia doncs, encetem un dia nou i cada dia doncs tenim possibilitat de gaudir d'un món de propostes. Si estem d'aniversari, doncs per molts anys. Si estem de sant, doncs també felicitats. Avui celebra el seu dia Àngels Quadrades. Àngels, Maria Àngels, una abraçada. Àngels Quadrades, per molts anys. Que tinguis un dia meravellós. Estem contents de que segueixis celebrant l'aniversari i per molts anys. També la nostra excompanya Juliana Echeves també està de celebració. Felicitats. I Adriana Espín, felicitats. La germana de l'Espín, que a Montornès el coneixem tothom. Doncs Ariana, a ella també, perquè tenia un carrer aquí, una botiga al carrer Major. Felicitats. Felicitats a totes les persones que avui estiguin d'aniversari i que tinguin un dia meravellós. Nosaltres comencem, ho fem recordant una de les cançons de Primes. A l'època, als 80 i 90, rivalitzaven Michael Jackson i Prime. Ells no. Prince, ells no, ho fèiem els fans dels dos cantants. Avui ens quedem amb Prince i aquesta cançó.

0: Rosie Gaines.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Doncs avui parlem d'aquesta proposta que ens arriba a la Pau Picasso, que serà el proper 17 de maig. Es tracta d'una trobada de clàssics dins el projecte Mas 30 Cosmos. Hi podrem veure motos, turismes matriculats abans del 95. Podrem fer fotos, podrem tenir peces i passar un matí totalment diferent al nostre estimat Montornès. Avui també volem recordar que durant aquest cap de setmana s'ha celebrat un acte obert a la ciutadania per recordar el temps que fa que està a Montornès Coca-Cola, allà a Can Fenosa. 20 anys fa ja des de que es va instal·lar la Coca-Cola i han fet a Martorelles un acte del que després en parlarem. Avui és dimarts i hem convidat a la Elisabet Rebollo, és la nostra coach, amb ella parlarem de tècniques de la ment subconscient. De vegades fem coses o pensem coses i no ens adonem. Doncs avui parlem d'aquestes qüestions amb la nostra coach. Acabarem el programa amb el Miqui Barba, que estarà amb nosaltres amb les seves propostes. Ja sabeu que moltes vegades són de tele, però també de música o fins i tot relacionat amb qüestions de la vida. Aquestes són algunes de les propostes que us portem avui, però anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui, perquè avui el Juan Carlos Piña ens porta aquesta informació. Juan Carlos, bon dia.
8: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però a partir del migdia augmentarà la nuvolositat i ja durant la tarda esperam ruixats localment forts acompanyats de tempesta, calamarsa i ratxes molt fortes de vent amb acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures se mantenen avui sense canvis, encara que el litoral poden baixar lleugerament. Se queden les màximes als 23 graus a Manresa, Rubí i Igualada, 22 a Barcelona, Sabadell, Vilanova, la Geltrú i Vic, i 20 a Mataró. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable durant aquest matí i també a darreres hores del dia, tendint a les components est i sud al migdia. És una informació d'EMET.
7: Gràcies, fins demà. La farmàcia de Guardió avui és la farmàcia Pardos, a l'avinguda Palau d'Ametlla número 17. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 o bé el telèfon d'emergències de la nostra policia local 93572-1110.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
9: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
11: Comercial Solar.
12: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
11: Comercial Solar.
12: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
11: Comercial Solar.
12: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
11: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Doncs anem a l'activitat del dia. Ja sabeu que la vaga d'educació és la tònica del dia, la veu dels experts en aquest moment d'inflexió, i és que les condicions de treball inapropiades, la sobrecàrrega de treball i els salaris expliquen el desànim en aquesta professió. Talls de carreteres des de primera hora, abans de la manifestació a Barcelona. Aquest dimarts es fa la primera de les tres jornades de vaga d'educació a tota Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest mes de maig i juny. A les escoles podem llegir pancartes. Hem de ser solidaris també amb els nostres professors, perquè ja sabeu, sense educació i sense sanitat i salut estem venuts. Són els tres pilars fonamentals de la societat. Llavors, a banda, volem recordar aquests talls, tall a la C-17, amb allà una marxa lenta a la C-55, s'aixeca el tall a la C-32, al Maresme, el de la B-20 a Mundet i el Nus de la Trinitat, a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès i Montornès del Vallès. S'han tallat les vies. Educació està, els professors estan esgotats, estan cansats. Per això tenen aquesta nova jornada de protesta avui, que han tallat des de les 7 del matí prop d'una hora la ronda de dalt de Barcelona en tots dos sentits, cosa que ha provocat en plena hora punta 8 quilòmetres de cua i fins i tot amb bus als laterals. La protesta ha tallat també els accessos a la ronda des del Nus de la Trinitat, com hem dit, i a tots els punts que ja hem citat. Vull dir que la cosa està així, hi ha vagues al maig i al juny, si no arriben a ningun acord. És la situació que estan patint, hores d'ara, els professors. Sabeu que han trobat restes humanes al cim de la Mola? Doncs sí, serien tombes del segle X dins del monestir. La Diputació de Barcelona hi estava fent obres per evitar la erosió al voltant del monestir de Sant Llorenç de Munt i ara intenten delimitar la necròpolis. Sí, els treballs que es fan al cim de la Mola són per evitar la erosió, però s'han trobat tombes que correspondrien a la necròpolis situada al costat del monestir de Sant Llorenç de Munt. O així ho explicava ahir responsables de la Diputació de Barcelona. Han precisat que hi han trobat els esquelets de 14 persones almenys, un parell dels quals sencers, i que els haurien enterrat fa més de 1.000 anys. A l'espera dels resultats del laboratori, els indicis apunten que les sepultures serien del segle X, quan al cim només hi havia una església. Les més antigues estarien excavades a la roca. I avui també vull parlar de la Casa Batlló, que restaura la tercera planta i recupera l'últim habitatge original de Gaudí. Es preserva el patrimoni històric, això és important, sense que l'interiorisme de la dissenyadora Paola Nàbora s'alteri en essència, i s'oferirà un nou ús de l'espai amb reservats exclusius i experiències gastronòmiques. La Casa Batlló descobreix, després d'una restauració gairebé arqueològica, la tercera planta de l'edifici, on fins ara, el 2019, encara vivien descendents de la família de Gaudí. Després de 3 anys d'obres, s'ha recuperat l'últim habitatge, l'únic que conserva el disseny original de Gaudí i el que, per tant, revela la visió domèstica i avançada d'aquest arquitecte de principis del segle XX. Increïble, però cert. I aquestes són algunes de les notícies més importants que hem volgut destacar avui. Nosaltres continuem, avancem i anem amb notícies locals quan són les 10:38 minuts del matí.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: La planta de Coca-Cola a Can Fenosa ha celebrat 20 anys i ho ha fet amb un acte obert a tota la ciutadania, al centre polivalent La Vinya de Martorelles, i ha comptat amb l'actuació del Maglari. Actualment, la planta, situada entre Martorelles i Montornès, donarà feina a més de 400 treballadors i treballadores, la gran part de municipis del voltant. El seu director, Manel Mogollón, ha destacat el paper que ha tingut aquesta planta a l'hora de desenvolupar nous productes que després s'han exportat a la resta del món.
1: Si parlem de volum, és una de les 6 més grans de tota Europa, però jo destacaria més que està considerada com un hub digital. Al final, que hi ha dues fàbriques a tota Europa que estan considerades com a tal, i hem sigut pioners en el llançament de nous productes, d'innovacions, que sempre estem en compte a Barcelona quan hem tingut que llançar alguna cosa nova, no? I poso d'exemples el tema de l'eliminació del plàstic de les llaunes, doncs tota la màquina nova que es va dissenyar aquí, juntament amb el proveïdor, i quan ja la van tenir validada la vam exportar a la resta de plantes. També el tema del tap adherit a l'ampolla, el famós tap que se queda enganxat a l'ampolla, es va dissenyar aquí juntament amb el proveïdor. I bueno, això posa en valor i la rellevància que té la fàbrica de Coca-Cola aquesta d'aquí de Martorelles Montornès amb tot el sistema Coca-Cola.
0: L'estratègia de futur de l'empresa està focalitzada en la sostenibilitat, concretament en la reutilització de l'aigua. De fet, segons ha declarat Mogollón, estan construint una planta que permetrà l'estalvi de 80.000 metres cúbics cada any.
1: L'estratègia de l'empresa està molt clara en temes de sostenibilitat, en temes de digitalització. Des de l'any 2002 s'han invertit més de 73 milions i tot en mantenir l'avantguarda a tot aquest sistema. La nostra estratègia en sostenibilitat és molt clara. En tota l'escassetat d'aigua que hem tingut hem invertit molt i continuarem invertint en el tema d'un bon ús de l'aigua, i jo crec que són les línies estratègiques de cara al futur. Som pilots en el llançament de noves tecnologies. Vam implantar una planta pilot per reutilitzar tot l'aigua del procés de neteja que fem, que és un volum important. Pues aquesta planta pilot que la van fer juntament amb Coca-Cola, amb companyia Coca-Cola i la Universitat de Barcelona, ha tingut bon resultat i ja estem dissenyant la planta industrial. Això suposarà més de 80.000 metres cúbics d'aigua estalviades a l'any. Llavors, està clar que és el focus que hem de posar i estem plantejant i dissenyant la planta industrial per aquest any, principis de l'any que ve.
0: José Montero, alcalde de Montornès, en declaracions als mitjans de comunicació, ha parlat de les col·laboracions que durant aquests anys s'han fet amb l'empresa i l'impacte econòmic que té pel territori.
2: Va representar, a partir de la col·laboració amb els municipis, la inserció laboral de moltes persones, que en aquell moment era un moment de molta incertesa, de certa crisi d'accés a l'ocupació, i vam poder trobar aquesta col·laboració que partia d'una formació que impartíem als ajuntaments, i amb aquest acord començaven a treballar a la planta. Moltes d'aquestes persones són avui la plantilla que forma part d'aquest projecte, per tant ha tingut impacte econòmic, impacte també amb l'ocupació i la generació d'oportunitats per a la ciutadania, però també especialment una col·laboració amb l'activitat social i cultural del municipi, no? Des de principi també vam signar convenis de col·laboració amb la Festa Major, d'oferiment de productes per les nostres entitats. Per tant, l'arrelament que hem consolidat durant aquests anys és fabulós pel territori, i al final, en general, una marca tan important ens posa en el mapa, tant a Martorelles com a Montornès, en el teixit industrial del país.
0: L'alcalde de Martorelles, Marc Candela, també ha remarcat la implicació que té Coca-Cola amb el territori.
3: Coca-Cola és una empresa, doncs, que s'ha arrelat al territori, que s'ha implantat, així com ho fa, en el seu moment ho feia Esteve i ara Toua, i altres petites empreses. No volem empreses que venen i que van, i per tant aquest és el model que volem. Volem petita, mitjana i, si cal, gran empresa, però arrelada al territori, que s'impliqui no només amb les bones condicions de laborals, amb una bona gestió de la seva relació amb l'entorn i amb el clima, sinó també amb la xarxa social que l'envolta.
0: Com a dada pel que fa a la producció, sapigueu que cada any la planta Coca-Cola a Can Fenosa distribueix 2.600 milions d'ampolles de vidre.
4: Les mañanes de Radio Montornès.

Nosaltres avancem mica en mica i ja veieu, 10:57, a pocs minuts per arribar a les 11 i tocar les notícies. De seguida tornem. La següent proposta ve de la mà de la nostra coach Elisabet Rebollo. Aquí estem, gaudint del matí amb tu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.
2: Alberto Juan Torena Danger va néixer el 3 de desembre de 1950 a Santiago de Cuba. El cubà és un dels grans de la història de l'atletisme. Era especialista en les proves de 400 i 800 metres. Es va proclamar campió olímpic de les dues distàncies en els Jocs Olímpics de Montreal el 1976, una fita que mai ningú havia aconseguit assolir. Alguns van rebatejar Juan Torena com el cavall, però la premsa cubana l'anomena sempre l'elegant de les pistes. Gràcies a la seva estatura, 1,92 metres, va començar jugant a bàsquet fins que va ser descobert per l'entrenador d'atletisme polac Zygmunt Sawierowski. Un any més tard ja participava en els Jocs Olímpics de Múnich de 1972, on va ser eliminat a les semifinals dels 400 metres. En els anys següents, Juan Torena va començar a cultivar èxits en les diferents competicions. Va guanyar l'or en els Jocs Mundials Universitaris de Moscou el 73 i la plata en els Jocs Panamericans de Ciutat de Mèxic el 75. En els Jocs de Montreal era un dels favorits per emportar-se l'or tant als 400 metres, però ningú s'imaginava una victòria del cubà als 800 metres. Juan Torena va sorprendre, de fet, va fer el seu millor estiu i va penjar-se la medalla d'or, establint una nova plusmarca mundial amb un temps d'un minut 43 amb 50. Tres dies més tard va guanyar la final dels 400 metres. Després de la seva exitosa participació en els Jocs Olímpics de Montreal, el 1977 seguia dominant els rànquings mundials de 400 i 800 metres després de guanyar les dues proves de la Copa del Món de Düsseldorf. La seva última competició internacional va ser als Mundials de Helsinki del 1983, on després de passar la primera ronda dels 800 metres va patir una lesió al peu i no va poder seguir competint. Escoltem com recorda la seva retirada el mite Alberto Juan Torena.
3: En el marco de la celebració d'un memorial barriento internacional se realizó mi retiro activo del deporte. Eso para mí significó verdaderamente un momento muy triste, porque bueno, cerraba una historia, una parte de mi vida. Y pienso que en ese momento emocionante, triste, se sintetiza verdaderamente el papel que ha jugado en mí la revolución en este aspecto. Porque si te hago un poco de historia y te digo cómo fue mi formación como joven, como ciudadano cubano, te puedo decir que sin el triunfo de la revolución hubiera sido prácticamente imposible que un humilde...
2: Retirat de l'elit esportiu, Juan Torena ha ocupat diferents càrrecs vinculats a l'esport cubà, com la vicepresidència de l'INDER, l'Institut Nacional d'Esport i Educació Física, i la presidència de la Federació Cubana d'Atletisme. Alberto Juan Torena també és membre del Comitè Olímpic Internacional.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.